0: La certesa de que el llenguatge més subtil no és el que articulen els llavis.
1: Uau, uau. Anar més enllà de la paraula.
0: Anar més enllà de la paraula.
1: És que la paraula no és la cosa, la paraula. I confonem a vegades paraula amb cosa.
0: Clar, té aquesta tendència psicològica a la paraula petrificar, a petrificar els esdeveniments, que moltes vegades són fluïts, però sí que hi han llibres que dius, ostres, no és el que diu. I jo crec que és l'energia amb la que l'autor ho va escriure. Jo recordo quan vaig fer un retir de Vipassana, que són bastant durs, aquí a Santa Maria de Palau de Tordera, 10 dies vot de silenci. Bueno, el cinquè dia jo ja no podia més. I tu tens 20 minuts al dia per dir-li a l'instructor que tu, que vols marxar. Pots marxar quan vulguis, però llavors ja no pots tornar a entrar. I jo me'n recordo que el cinquè dia vaig anar allà i li dic, tu, mira, jo ja no aguanto més, això no hi ha qui ho aguanti, que si vot de silenci, celibat, només ens doneu menjar un cop al dia, escolta, la presó està infinitament millor. Bueno. I aquell home, que era l'instructor, un home que n'havia fet molts de vipassanes, em va mirar i em va dir, diu, dona-li una oportunitat al vipassana. Que dius la frase, escolta tu, no té cap valor. Però l'energia i la calma amb la que m'ho va dir, i jo després d'haver-li fotut l'argumentari del mil, el vaig mirar i li vaig dir, vale. I me'n vaig tornar a la meva cel·la. I va dir només aquestes poques paraules, però no només va aconseguir fer-me canviar d'idea, sinó que jo me'n vaig anar a la cel·la tranquil, calmat, quan jo vaig arribar allà ple d'agitació.
1: Que bo.
0: I vaig dir, ostres, verdaderament llavors hi vaig pensar, dic, no és el que m'ha dit, perquè ja m'explicaràs tu, aquesta frase no té cap valor intel·lectual, però ojo, saps? Perquè l'energia amb la que m'ho va dir em va arribar.
1: Absolutament. Jo sempre he pensat que el més inspirador, o el més, el que pot generar un efecte més potent al teu entorn, és la teva presència. A mi m'ha passat una cosa semblant, no ben bé, però que té un fons que és idèntic, que es va anar a una conferència una vegada, a l'antiga Caixa de Manlleu, aquí allà a Vic, no? I venia un lama budista, lama tibetà, i parlava en tibetà aquest home, i portava dos traductors. Un que traduïa del tibetà al francès, i un altre que traduïa del francès al català. Si tu sabies francès, amb una traducció en tenies prou. Si no sabies francès, com és el meu cas, havies esperat dos traduccions. Va arribar un moment, tio, que estava convençut de que entenia millor el tibetà quan parlava en tibetà, sense que jo no tingués ni idea de tibetà, perquè no he fet cap curs CEAC de tibetà ni res, que no pas quan parlava el català. I després vaig fer l'experiment amb una altra persona i li vaig dir, mira, jo crec que ara el tibetà hi ha alguna cosa semblant a això. I després, quan arribava el torn de traducció català, pam, més o menys deia una cosa semblant. És a dir, sí, les paraules tenen una substància, i quan aquesta substància la condueix a l'estat de presència de la persona, jo penso que, té una potència i t'arriben els significats profuns de les coses, més que no pas l'envoltori que li posem, no?
0: És ben bé així. I hi ha una anècdota just de Borges, que l'estaven entrevistant un dia, i ell feia èmfasi en això, no? En el que la paraula té valor, però en el que hi ha més enllà de la paraula. I Borges li va dir a l'entrevista, diu, mira, diu, farem un experiment. I va començar a recitar paraules en finlandès. I li diu, saps què t'he dit? I l'entrevistador diu, em sembla que estaves recitant el Pare Nostre, no?
1: Uau.
0: I diu, sí. Diu, tu saps finlandès? Diu, no.
1: Uau.
0: Clar, en aquest sentit és més, suposo, la cadència amb la que ho va pronunciar. Però bueno, aquesta sèrie d'elements que hi ha més enllà de la paraula estricta, no?
1: Absolutament. A veure, anem per una altra frase?
0: Som-hi.
1: Vinga, va. Ramon, el lloro. Diu, si Déu em donés només una clara senyal... No, perdó, torno a començar, perquè s'ha de dir amb exclamació. Si Déu em donés només una clara senyal, com posar un gran dipòsit al meu nom en un banc suís. Opcions. A. Woody Allen. B. Iñaki Urdangarín. C. Groucho Marx.
0: Ramon, dispara, que et veig.
1: Si Déu em donés només una clara senyal, com posar un gran dipòsit al meu nom en un banc suís.
2: Fuà. Tirem de Descartes, ara. O sigui, descartem l'Urdangarín, que és el que votaria per seguir la diatònica.
0: Sí, bueno, vale. Has recuperat miraculosament l'error en el transcurs del programa.
1: No és Urdangarín, correcte. Woody Allen, Groucho Marx.
0: És que...
1: Els dos podien haver dit això.
0: Els dos podien haver dit, però aquest sarcasme, jo particularment, Groucho Marx.
2: Estic amb tu.
1: Doncs és Woody Allen.
0: Mira que teníem l'oportunitat de partir-nos-ho, Ramon.
1: Com ho veieu? Què en penses d'aquesta frase?
0: Bueno, és pròpia.
1: Ho dic perquè el tema de les senyals, moltes vegades, jo no tinc cap dubte de que hi ha senyals. I tinc la intuïció de que alguna vegada n'he captat alguna. Però aquesta mena de dependència psicològica de trobar senyals a tot arreu, a vegades, no sé si pot girar-se en contra nostra.
0: Segurament, i que fins a quin punt les senyals que trobes no són les que tu has escollit veure, no? Però, o les que tu has escollit ometre, no? Hi ha aquell conte que és molt breu, que diu un home molt pietós que sempre està resant i que és molt... Es troba que un dia s'inunda el seu poble. S'inunda el seu poble i aleshores, no, l'aigua comença a pujar, la gent s'evacua i ell es queda allà perquè està convençut que resant Déu el salvarà. Arriba el camió dels bombers i diuen, senyor, diu, pugi el camió que s'està inundant el poble. I diu, no, jo resant estic convençut que Déu em salvarà. Els bombers diuen, aquest està sombat, va, diu, tirem, no? Clar, passen les hores, el nivell de l'aigua va pujant i passa una llanxa de rescat i veuen que hi ha un home allà amb l'aigua fins al coll resant i el senyor diu, pugi a la llança, a la llanxa, que s'està inundant el poble i jo estic convençut que Déu em salvarà, i la llanxa parteix. A última hora, un helicòpter de rescat, de reconeixement, passa per allà i veu veu la calva, com qui diu, la calva de l'home, no, que està allà i diu, senyor, li llancen una escala, no? Diu, pugi, ràpid, que... No, jo estic convençut que Déu em salvarà. Òbviament, l'home mor ofegat.
1: Evidentment.
0: Puja al cel, no?, i es troba un arcàngel, l'arcàngel Miquel, i li diu, escolta, diu, què? Diu, jo sempre he resat, sempre he confiat en Déu, diu, Déu-n'hi-do, no? I l'arcàngel Miquel diu, escolta, diu, t'hem enviat un camió, t'hem enviat una llanxa, i t'hem enviat un helicòpter, i tu has passat de tot.
1: M'encanta.
0: I, clar, en aquest sentit, les senyals no les que busquem, sinó les que ignorem.
1: Absolutament. I a vegades veure senyals on el que hi ha són coses quotidianes, és a dir, jo què sé, vaig pel carrer i se'm descorden les sabates just davant d'una casa que porta el número 16 i just al costat d'una bústia groga, de què és senyal? Pues de que t'has de jupir i cordar les sabates. Saps què vull dir? No sé si cal buscar segons què, segons
0: sí.
1: On.
0: Mira, aquesta obsessió, hi ha una pel·lícula que és molt bona, que es diu El número 23, d'en Jim Carrey, que és un dels pocs papers dramàtics que fa en Jim, i que és d'un home que ja et dona pistes al títol de la pel·lícula, que s'obsessiona amb el número 23. I el veu a tot arreu. Bueno, i acaba, no faré spoiler,
1: desquiciat.
0: Sí, és una pel·lícula que realment a mi em va sorprendre el registre d'en Jim Carrey fora de l'humor i amb un registre purament dramàtic i obsessiu, perquè la veritat és que ho guarda.
1: És que en Jim Carrey, com a actor, jo trobo brutal. Per exemple, té una altra pel·lícula que no sé si és el mateix registre, però El show de Truman no és les típiques carotes, jo, i és allà també, a part que la pel·lícula té un rerefons,
0: la pel·lícula
1: és que és per parlar-ne.
0: Sí,
1: cuidado,
0: sí, sí, precursora de Matrix, bueno, de la caverna de Plató. És...
1: Absolutament, absolutament. Molt bé, conta el canto.
0: Un altre conte?
1: Tenim temps, jo crec que sí. Sí, tenim temps.
0: Sí. A veure què vaig marcar ahir, eh? Espero que estés inspirat, que escolta.
1: I si no, que surti.
0: Vale, mira. Sembla que sí, eh? Que estigui agafant una línia de continuïtat.
1: Linealitat.
0: Aquesta història te diu... Com s'aprèn a confiar en la providència? Li van preguntar al mestre. Confiar en la providència, va respondre, és com entrar en un restaurant de luxe sense portar ni un cèntim a la butxaca i encarregar dotzenes d'ostres amb l'esperança de trobar una perla amb la qual pagar el compte.
1: Toma ja. M'encanta, m'encanta.
0: O sigui, jo, el missatge que n'extrec és confiar en la providència no és un joc de nens. Si un realment pren el compromís de confiar en la vida, el primer que et venen són desafiaments de prendre riscos que dius, ai... Ai.
1: Sí, però és tant potser, no, de confiar que la vida et porti el que tu vols que et porti, aquest és el problema, perquè ens fem una imatge tots de com ens agradaria que fos la nostra vida, sinó confiar en que el que et porti la vida serà útil i beneficiós per tu, en majúscules. És a dir, no tant pel que vol el teu ego, que dèiem abans, sinó més pel teu creixement. Llavors canvia, és clar, és molt difícil que la vida et porti exactament el que tu t'agradaria a cada moment, però a vegades hi ha situacions de vida, tu sabràs, que complicades, adversitats, que vistes en perspectiva dius, uau, sort que vaig viure això.
0: I sempre revelen després. En aquest sentit hi ha una vinyeta de la Mafalda, que potser sintetitza aquest missatge. Està allà amb el seu company i està mirant les estrelles en un cel nocturn, no? I passa una estrella fugaç.
1: Que bo.
0: I el company li diu, demana un desig, i la Mafalda diu, que sigui una estrella fugaç.
1: Gran de Quino, eh? Meravellós. Molt bé, tenim temps per una altra frase? L'última? Jo crec que sí. Vinga, última frase.
0: Vinga.
1: Va, Ramon, diu, si poguessis donar una puntada de peu al cul al responsable de quasi tots els teus problemes, no podries seure en un mes. A. Benjamin Disraeli. B. Theodore Roosevelt. C. Jorge Javier Vázquez. Si poguessis donar una puntada de peu al cul al responsable de quasi tots els teus problemes, no podries seure en un mes.
0: Mm.
1: Tan, tan, tan, tan, tan, tan.
0: Va, que tenim poc temps.
1: Roosevelt. Roosevelt, tu què dius? Doncs Roosevelt, sí senyor, encertar tots dos. Grande.
2: És que tindré cafè avui.
1: Què en penseu de la frase d'en Roosevelt?
0: Bueno, sí, sí, és aquesta tendència de que al final hauríem de veure fins a quin punt som col·laboradors o còmplices de tot allò amb què acusem o projectem al món exterior, no? Mm.
1: De fet, ja moltes vegades anem senyalant a la gent, obviant aquella dita anglesa de que quan assenyales amb algú recorda que hi ha tres dits més que t'assenyalen a tu. Però és una manera molt, molt simplista moltes vegades de responsabilitzar el món, a la vida, als altres, del teu malestar. És a dir, el teu malestar és teu. Que jo sàpiga, els teus pensaments i emocions passen dins teu. I són una resposta al que passa fora, però és en tu. De manera que si som esclaus d'aquestes reaccions automàtiques, evidentment estem venguts, i llavors sí, depèn de què passi davant teu, doncs viuràs uns estats o viuràs uns altres. Però és molt trist. Crec que no tinguem certa, com t'ho diria, sense que això soni a una cosa massa tensió, que no tinguem certa governabilitat del món interior, de no acompanyar segons quins pensaments passen.
0: És així, George Bernard Shaw, el gran escriptor, té una frase que sintetitza això a la perfecció. Diu, és trista la nostra època, diu, perquè tots som monarques, però tots estem fora del nostre reialme.
1: Brutal.
0: És a dir, tots abdiquem de la responsabilitat del nostre reialme, que és el que pensem, el que sentim, que aquí, en resumides comptes, només hi tenim competència nosaltres.
1: Totalment d'acord. Guillem, se'ns ha acabat el temps.
0: Bueno, doncs mira, un minuto para l'absurdo, no em paguen comissió, però si el compreu tindreu una grata experiència.
1: Molt bé, doncs, ladies and gentlemen, fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important, l'emissora que busques és dins teu.

Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.

0: 11 exposicions es poden veure fins a l'octubre a la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs a Palafrugell. Montse Soto.
1: Les fotografies dels anys 30 i 40 als Estats Units a càrrec de la documentalista Dorothea Lange, la primera retrospectiva a Catalunya del fotògraf xilè Sergio Larraín o una aproximació als arxius fotogràfics desconeguts de la comarca dels darrers 150 anys amb els Casanovas, nissaga de fotògrafs. Aquestes són algunes de les mostres destacades de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, que compta amb Maria Planes com a comissària d'aquest esdeveniment amb 27 anys d'història dedicat a recuperar la nostra memòria col·lectiva.
2: És la recuperació d'un arxiu de no d'un fotògraf, sinó d'una nissaga de fotògrafs. Besavi, avi, fill, net i besnet. Aportació de la fotografia a la memòria col·lectiva.
1: Un recorregut pels retrats i les escenes de carrer de Gabriel Quallador a Can Màrio a la Fundació Vilacases és una altra de les exposicions imprescindibles de la programació. El fill d'aquest pioner de la fotografia, Gabriel Quallador, destaca la modernitat de la fotografia del seu pare.
3: Tenia una llibertat d'enquadres, una llibertat d'elegir els modelos, una llibertat d'insinuar coses més que presentar-les. Un criteri d'algun modo minimalista.
1: L'exposició singular adjectiva el temps que connecta les figures del fotògraf Xema Salvans o l'escriptor Josep Pla o treballadors de la mar amb Carles Palacio sobre els problemes que estan patint els pescadors de la Costa Brava vertebren, entre moltes altres, una nodrida programació que podeu consultar a Bienal amb doble N xmiserachs.org.
4: Pot ser part del canvi.
5: La nit.

0: persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Bar Frankfurt La Plaça, especialitats en entrepans combinats.
3: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.
4: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
5: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
4: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
5: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
4: Informació a revés95.com.
6: Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la Granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
7: Xato! L'estiu s'acaba.
8: T'agrada i no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. Yeah! 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora, el seu contingut. Gràcies!
1: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
2: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
3: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
2: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i competirà.
4: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
2: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: canvi. I que sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.

A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: informació, música, entreteniment. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Tanca els ulls.
1: En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Ecovies. Gestió i promoció de més de 500 quilòmetres de rutes a peu o en bici per tota la demarcació de Girona, amb connexió interfronterera.
2: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments. Al vostre costat.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

Això de que els uns a treballar i els altres a educar, jo penso que tots a treballar i tots a educar, cada vegada més, no? Els que vulguin, perquè tot és treballar. Perquè sembla que treballar només sigui sortir de casa per anar a treballar, i treballar també és treballar a casa, i també educar és marcar pautes, i els pares les marquen a la seva manera i les mares a la seva.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Oh,
1: i només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
3: Mmm...

0: Els llibres de butxaca, coneguts com a paperbacks, tenen una curiositat fascinant relacionada amb la seva aparició i impacte cultural. Tot i que els llibres de tapatoba existien des de segles abans, el format modern va néixer el 1935 amb la creació de Penguin Books per Allen Lane al Regne Unit. Lane va tenir la idea després de no trobar res assequible i interessant per llegir en una estació de tren. Va decidir publicar llibres de qualitat a preus molt baixos, equivalents al cost d'un paquet de cigarrets, per fer la literatura accessible a tothom. El primer llibre de Penguin va ser Ariel, d'André Maurice, i el seu èxit va transformar el sector editorial. Curiosament, el disseny inicial dels llibres de Penguin usava un codi de colors: taronja per ficció, verd per novel·les policíaques i blau per a biografies. Aquesta estètica senzilla i reconeixible va captivar el públic. Els llibres de butxaca van democratitzar la lectura, especialment durant la Segona Guerra Mundial, quan es distribuïen als soldats per combatre l'avorriment.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.

0: i ara demana un desig.
1: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
1: Tanca els ulls.
2: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, al patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

ara. És ara en la quietud d'aquest migdia que m'és permès de refer en somnis un record. Era un dia de canícula. Tu treies aigua d'aquell pou i fent un vol del clot de les teves mans vas oferir-me'n. A cada glop t'anava besant els palmells.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Contestador 972511268. WhatsApp 656 19 70 62.
5: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble ceutí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen ara mateix elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
6: Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
9: Repetirás.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Canticel, un dels poemes més coneguts de Carner, en la veu de Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carrer.
1: Ara a Cimen, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Cimen, tan senzill com això.

0: Doncs bé, com si no volguéssim la cosa, estem ja pràcticament en aquests fogons i davantal, un espai que ens acompanya aquests bons cuiners i que saludem amb en Ventura. Bon dia, Ventura.
1: Bon dia, Joana.
0: Doncs bé, Ventura, avui què portem?
1: Avui deixem ja de primers, anem de seguir al segon.
0: Doncs va, vinga.
1: Anem al segon.
0: Molt bé.
1: Pollastre a la crema.
0: Pollastre a la crema.
1: Sí, sí. Ingredients. Farem una patata, pastanaga, ceba, per fer com un caldo.
0: Molt bé.
1: Un caldo per fer, sí, per la crema. El pollastre, oli, farina, mantequilla, julivert, llet, xampinyons i un got de cunyat.
0: Val, molt bé. Escolta'm, una cosa ben diferent, de l'hora de fer pollastre, com tenim habitualment, a veure.
1: Faig el pollastre per ser diferent, que tots sempre són rostits i coses així, o rebossats, o el que sigui. El pollastre, fes del forn, però que no quedin cremats, allò anar fent el forn, Es poden treure un pèl abans.
0: Val.
1: Refredats, i després treure la pell del pollastre i deixar-li a punt. Es fa una ceba fregida, si pot ser tallada així en ratllador, que queda la ceba ben fina. Fa fer una bejamel amb la llet i el caldo. Quan tens aquesta bejamel fet i el caldo, que té ell, que no ho he dit, posa una mica nou moscada.
0: Molt poca.
1: Sí, i poses el pollastre i ha de, o sigui, la pell i tot així, o sigui, queda el pollastre blanc, posat així que vas fent una mica xup-xup. El xampinyon, tallat a làmines, fregit, o sigui, saltejat, a la copa de cunyac, que perquè quedi cremat, allò que quedi de dos, es posa dintre del pollastre a la crema.
0: Està bé.
1: I es va fent. Faig el pollastre a la crema amb una mica de caldo, perquè que no quedi com una bechamel molt forta, quedi més aviat clareta. Com un caldo tirant a puré, diguéssim.
0: Val. Però el caldo, que les treus d'aquesta bullida de verdures?
1: Sí. No, el caldo tens a la bullida de verdures. Val. Que després amb la verdura que quedes, al vespre pots fer un puré.
0: Ah, també,
1: si
0: molt bé.
1: Si te'n vols aprofitar-ho.
0: Molt bé.
1: O sigui, que quedi el pollastre amb la crema i amb el xampinyó, un quart d'hora, així, 20 minuts, ben bé, i servit.
0: Molt bé. Deu quedar com blanc, no?
1: Sí, queda com allò, no sé si n'heu sentit parlar de la que es fa en vedella, que diu blanqueta de vedella, que és com un estofat, però fet amb com una bechamel, que és una blanqueta, que diuen.
0: No, un dia ens l'expliques, Ventura,
2: però el pollastre que hi poses tot, cuixa i tot,
1: no,
2: o només petxugues?
1: No, tot un pollastre sencer, fet com es feia abans al forn.
2: El forn i després traiem la pell.
1: I després es traiem la pell. I per fer a talls.
0: Sí, a quatre talls. Molt bé, Ventura.
1: Que si ho vols per fer, treus l'ala, que quedi així la... que queda la petxuga ben maca.
2: Ben maca.
1: Igual que la...
0: Molt bé. En aquest cas, doncs, és el canvi, com tu deies a l'inici, que no és del rostit, sinó que és fet d'una altra manera.
1: Que fem amb altres coses.
0: Bueno, això, a veure, es pot fer llet de la natural, llet de la descremada, la que ens vingui bé.
1: Pensa que aquest plat ho va ser el dia del meu casament.
2: Ah, carai.
0: Molt bé.
1: Sí. Això ho vaig anar a cuinar el dia abans i jo després...
2: Ja fa anys, això,
1: Molt. Ja, però... la llet deu ser ja colcada.
0: Molt bé, Ventura. Anem a explicar-nos doncs, aquests, sí, els condiments que hi ha.
1: Ja dic, la patata, la pastanaga, ceba, per fer el caldo, per fer el caldo per pollar, que no hi hagi tanta llet, diguéssim, per fer una bechamel. El pollastre, l'oli, farina, mantequilla, que es posa la mantequilla perquè quedi una mica més amorosa, el julivert, que el julivert no ho he dit, el julivert ben tallat petat, no sé si per sobre, però ben allò, ben fi. La llet, champinyó i la copa del cunyac.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, que té que quedar això fantàstic. Sí. I bé, doncs la Joana no sé què ens aporta avui. Ui. Sorpresa avui, eh?
2: Sí, la Joana ens portarà postres avui.
0: Ah, molt bé.
2: Ja que en Ventura porta el segon, jo variarem i portem els postres.
0: Doncs vinga, aquestes postres...
2: Però, doncs varietat de panellets.
1: Carai.
2: Una mica complicat, però no, no ja ho veureu
0: feinada,
2: que no.
0: Quina feinada, quina feinada, quina feinada. Va, vinga, sí. Joana, som-hi.
2: Som-hi. 600 grams d'ametlla crua, 500 grams de sucre, 200 grams de moniato cuit, o sigui, agafem un moniato si fa 300 o així és igual, perquè llavors queda reduït. 4 ous, un pot de cireres en almíbar. Un pot de cireres, no els compreu sueltes, no. Aquests
1: pot,
2: que venen amb almíbar petit, ja us explicaré el perquè. La pell de la llimona, 250 grams de pinyons, si voleu una altra cosa, però els pinyons aquest any van cars, però bueno. 100 grams d'ametlles, codony, sucre, taronja, 5 talls de taronja d'aquella confitada, que els venen ja sí. Confitades. Si no en voleu fer de taronja, això no ho compreu, només compreu el que vosaltres vulgueu fer.
0: Uh-huh.
2: 100 grams de coco, cafè, cafè en pols, per fer els de cafè, i sucre llustre i sucre de l'altre.
0: Uf, Joana, quina...
2: Bueno, això, sí, bueno. Començarem. Dic com ho farem. Comencem. Això ho heu de fer el dia abans, per anar bé. El dia abans o dos dies abans. Agafeu l'ametlla crua i amb el sucre. I el moniato el xafeu ben xafat, com més fi millor. Ho barregeu tot i feu una massa. Si teniu les varilles... Com aquesta massa la teniu una mica ja amassada vosaltres, que us queda una mica, i podeu posar-hi les varilles. I llavors hi poseu una clara d'ou, en aquí, perquè l'ou us donarà més amorositat i no us costarà tant. Tot això ho amasseu, però no s'ha de coure ni res. Veureu, quan veureu que està tot el sucre lligat amb tot això, l'embolicau amb un paper film i el poseu a la nevera amb un tàper. I això ho podeu fer el dia abans o dos dies. Ja ho teniu.
0: Val, així ja ho veig que això està més clar, perquè es va fent per temps.
2: Per parts.
0: Molt bé.
2: Per parts. Perquè llavors, si ho fem el dia abans o dos dies, el sucre amb l'ametlla ha quedat molt, molt desfet, i no troba, perquè a vegades si ho fas el mateix dia trobes molt de gust de sucre, perquè
0: clar,
2: el sucre no s'ha desfet
0: clar,
2: prou.
0: Clar. Jo
2: abans ho feia així, però ho he provat i queda molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
2: Vale? Llavors, hi poseu una mica de pell de llimona, en aquí també una mica de pell de llimona al vostre gust. Vale? Quan tingueu tot això fet, llavors agafeu, o el dia abans, agafeu els pinyons, aquests, que us he dit, i amb aquest suc de les cireres, aquest suc que és un almíbar, n'hi poseu un raig i un ou batut, i ho passeu bé amb la mà, i ho poseu a la nevera també amb un tàper, tant en els pinyons com a l'ametlla. Perquè llavors l'endemà, com ho agafeu, llavors ho torneu a remenar ben remenat, s'agafen molt més els pinyons.
0: Ah,
2: perquè
0: bé.
2: Quin era el problema? Que t'enganxin els pinyons en aquí.
0: Sí, sí,
2: perquè
0: sí,
2: estaves
0: sí,
2: tota
0: sí.
2: La tarda i et posaves nerviós perquè no t'enganxaven. No, doncs d'aquesta no. Manera va molt bé. Val? Llavors el que heu de fer és aquesta massa la dividiu. Vosaltres, si dieu, bueno, jo només em vull fer de pinyons o d'ametlla, i de l'altre no em vull fer perquè no ens agrada, doncs llavors dividiu la massa, aneu fent les boletes aquelles al vostre gust petites perquè llavors s'inflen.
0: Ah,
2: llavors,
0: well, molt sí, bé això, el tanto, eh?
2: Unes de petites, petites, perquè llavors s'infla això en el forn. Perquè, bueno, i llavors els passeu pels pinyons o per l'ametlla, si voleu posar-hi el codony, feu una barra llarga, sobre el màrmol i en paper film, perquè així no s'enganxa. Llavors, amb un corró, o amb una ampolla de vidre, si no teniu corró, la planeu una mica i poseu al mig el codony. Ho gireu, ho tombeu com si fos un rotllo.
0: Val.
2: I llavors amb un gabinet aneu tallant el vostre gust.
0: Val, a la mida que
2: us agrada. I llavors ho passeu pel sucre normal. I llavors ho enfornarem. Però el forn, penseu que només ha d'anar al forn grill, perquè no hem de coure. Només els hem de gratinar, diguéssim. I llavors el forn grill a 200 graus, això cada forn, vigileu-los, 8 o 10 minuts ja ho teniu.
0: És a dir,
2: i aneu trient.
0: I aleshores hem de posar tots aquests panellets, diem, en el forn quan estiguin a 200 graus.
2: Sí, primer el forn preescalfat.
0: Que vagi preescalfat.
2: Exacte, i llavors aneu posant platetes, primer els de pinyons o els que vulgueu. I llavors una altra cosa, el que vulgueu fer de coco, agafeu el coco i el poseu en un bol. I llavors hi poseu una clara d'ou, i això també feu una pasta. Llavors el de coco el feu aquest que es fa així com una mica mal
0: sí,
2: fet.
0: Sí, sí, sí.
2: I llavors el pinteu, sempre els pintarem amb ou, eh?
0: Va,
2: llavors tenim,
0: aquell arrossó,
2: tenim
0: no?
2: Aquells pinzellets que ja venen,
0: uh-huh.
2: Ben uh-huh. deixatat, i els pintarem tots uh-huh. amb ou, uh-huh. i els anirem posant al forn.
0: Molt bé, escolta'm...
2: Ja està. Ah, i el de taronja, una altra cosa, perdona, eh? El de taronja, i nosaltres el que fem és que en la massa i piquem taronja d'aquesta, aquesta taronja que hem dit, jo tinc l'1-2-3, si no el teniu, a mà. Pico una 1-2-3, un parell de talls d'aquesta taronja, i queda molt fina, llavors la barrejo amb la massa.
0: Molt bé.
2: I llavors a sobre hi poso un trosset, però molt petit, eh? De taronja, d'aquesta confitada, per veure què són els de taronja.
0: Són els de taronja. Escolta'm, Joana, tant els de coco com aquests de taronja, no els l'hem de fer la mateixa opció que ens deies, de posar-los a la nevera amb un tàper?
2: Sí, tot. Vale, la massa s'hi posa tota. Val. Hem de posar la massa sense fer res. Mm. I l'endemà la traiem...
1: Perdona que et trengui la Joana.
2: Digues.
1: La massa també es feien de gorgella, te'n recordes?
2: Sí,
1: i també es feien de cafè.
2: De cafè també ho faig, també de cafè també amb cafè en pols.
1: De gorgella no se'n fan tant ara, però del cafè se'n fan.
2: Sí, de cafè també, i si voleu fer de cafè, doncs en la massa sí, aquesta també. Hi heu de posar una cullera de cafè.
1: El mateix per posar diferent ingredient.
2: De postres, i aneu fent tots els gustos.
0: Molt bé.
2: I si algú no us agrada, pues, però el sistema és el mateix. L'única cosa que heu de fer és anar guardant un pilonet de massa per cada
1: un. Massa per cada cosa.
0: Per segons el gust que t'agradi més.
2: Que tu dius només vull pinyons. Pinyons.
0: Val, molt bé.
1: El que doncs... passa... Ai, perdoneu-me, que passa que el pinyó és el clàssic. El que passa, el pinyó és car.
2: Sí. Però bueno,
0: però un dia.
2: A veure si te'ls vas a comprar, pagaràs el doble. Perquè sí, jo els he arribat a pesar... I d'això ja en queda un quilo. I amb el moniato, penseu que en queda un quilo i quart o més, eh?
1: Clar.
2: Vés a comprar un quilo i quart de pentes.
0: Joana, ben ràpidament, els continguts, més que tot d'aquesta massa principal, massa. que és la base interessa. De tot, eh?
2: Sí, els 600 grams d'ametlla crua, 500 grams de sucre, 200 grams de moniato cuit, els 4 ous que els anireu repartint, que us he dit, ara la Clara, ara això, un pot de cireres en almíbar, pell de llimona, 250 grams de pinyons, 100 grams d'ametlla, codony, sucre, taronja confitada, 5 talls, 100 grams de coco i cafè en pols, si voleu fer de cafè. I sucre llustre per posar-ho sobre dels de cafè, una mica de sucre d'aquell llustre. Si no en teniu, poseu-li del sucre normal.
0: Val.
2: Clar, perquè jo perquè faig pastes i sempre tens de tot,
0: sí.
2: Però a vegades la persona que no... Doncs el que no tinguis ho combines, eh?
0: Molt bé, uns àpats realment fantàstics, eh? Moltíssimes gràcies a tots dos, als nostres cuiners de la ràdio. Aquí ho deixem i serà fins la propera. Adéu-siau.
1: Molt bé, adéu-siau, estimats oients.
3: Bona nit.

Estimats oïdors, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per ser aquí, gràcies per confiar una vegada més en aquesta sintonia que és la de tots vostès. Així doncs que atenció, perquè allò que vostès estan esperant és a punt de passar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha decidit recórrer a la intel·ligència artificial per detectar els pisos buits que hi ha a Catalunya. Les bases estan treballant a Lleida, Pepa Sant Genís.
2: A Lleida, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a la Enginyeria, el CINNE, està desenvolupant un nou sistema encarregat pel govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CINNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
3: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades de consums d'aigua, amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre. Hi ha uns quants ajuntaments que van dedicar-se a fer visites in situ per determinar pisos buits. Aquests estudis farem servir per validar.
2: Amb els resultats obtinguts elaboraran un mapa dels pisos buits que hi ha a Catalunya, que es posarà a l'abast de tots els municipis perquè en un futur es puguin mobilitzar aquests habitatges. Aquest mapa estarà enllestit a mitjans de l'any que ve.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Vintena Festa de la Sardana.
6: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
7: A càrrec de la principal de les Escaules.
8: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Realitza els teus tràmits amb l'administració mitjançant internet, des de qualsevol indret, sense temps d'espera ni desplaçament i amb les mateixes garanties. Certificat de vida laboral, cita prèvia DNI i passaport, declaració de l'IRPF, certificat de naixement, recerca d'ocupació i molt més. Accedeix al 060.es.
5: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: pensant en rehabilitar el vostre edifici?
1: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
0: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
1: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
0: Informació a revés95.com.

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

0: Continguts en xarxa. A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Llibretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.
1: Què necessites avui?
2: Urbans, healthies i saborosos. Molt guau! I molt... Receptes guac. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
3: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
2: És molt vienà.
4: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
5: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
6: Informa't amb el 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
7: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
8: Ràdio Vila-sacra,

0: I parlant d'emocions.
1: 32.
2: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Dilluns a les 11 de la nit.

0: altres llocs, plens de rutina.
1: La nit.
2: K25.
3: Jacint Verdaguer, la fada de roses.

Que bonica n'és la mar. Que bonica en nit serena. De tant mirar lo cel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna a les estrelles. I en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abressen. Tot escoltant l'infinit, sa dolça música apresa, na per lo mirall del cel, lo cel de la terra. Ahir vespre la vegí, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena. Los coralers de Begur, coralen dins llur barqueta. Coralers, si m'hi voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sou, sou una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells trauen rams de coral, jo aquest ram de perles.

0: Temps per la cultura.
1: Torna a connectar amb la vida. Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Aquest any em fa 100 que va néixer Espriu. Nascut a Santa Coloma de Farners el 1913, Salvador Espriu es va establir de seguida a Barcelona, però va passar força temporades a Arenys de Mar, que era el seu univers literari. Es posa a estudiar dret i història antiga el 1930 i el 31 publica El doctor Rip i la novel·la Laia, que anys més tard arribarà al cinema amb Núria Espert de protagonista. Als anys 30 viatja força i publica Aspectes el 1934 i Ariadna, el laberint grotesc el 1935. Arriba la guerra i la passa a la secció d'arxius de l'Auditoria de Guerra. Després s'acaba tot.
3: Nosaltres sabíem d'un únic senyor i veiem com es devenia gos.
2: Comença l'anomenat exili interior d'Espriu, que no es mou de Catalunya i que continua escrivint en català. La repressió de la nostra llengua el fa patir com res. Treballa d'advocat mentre sorgeixen de la seva ploma Primera història d'Ester, que no es va estrenar fins al 1957, i diversos llibres de poemes com Les cançons d'Ariadna al 1949. Als 60 i als 70, Espriu i la seva obra es converteixen en símbol de la literatura catalana. És també l'època de la pell de brau.
4: A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Sefarat.
2: Sefarat és la península ibèrica, com la Vínia és Barcelona i Cinera és Arenys, dit a l'inrevés. Precisament, Ronda de mort a Cinera arriba als escenaris el 1966 amb un muntatge de Ricard Salvat sobre textos del poeta. El mateix passa amb una altra Fedra, si us plau, el 1978. Vindrà llavors l'hora del reconeixement. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1972. Medalla d'Or de la Generalitat el 1980. Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona el 1982. I doctor honoris causa per les universitats de Barcelona i de Tolosa de Llenguadoc. I cantat per tants, sobretot per Raimon. Després arribarà la mort el 22 de febrer de 1985 i l'enterrament al cementiri de Cinera, que per cert es va quedar per sempre amb aquest nom.
5: Hola, Joel. Mayday, mayday. Ja ho hem deixat amb la Laia. Hem durat 3 setmanes. El tema és que al cap de 2 setmanes jo estava ben enamorat i li vaig proposar d'anar a viure junts i es va espantar, no sé. I amb un dolç i carinyós "no sóc tu, sóc jo", em va deixar. Jo somio amb una relació com les que tenien els meus avis i els meus pares, d'amor i fidelitat fins la mort, de fer-se costat l'un a l'altre, a les bones i a les males. Però estic veient que en el moment en el que estem això

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El mercat de roba de segona mà ha guanyat adeptes i ha perdut prejudicis. Barcelona és una de les grans ciutats europees del sector i acumula prop d'un centenar d'establiments. Peces amb personalitat a un preu raonable i, sobretot, s'erigeix com una de les opcions més realistes per combatre la fast fashion. Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació d'Humana.
2: Si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i per què comprar-ne una de nova? Aquí és on apareix la segona mà com una opció molt vàlida davant del fast fashion. Una alternativa ambiental molt, molt vàlida.
1: I és que la indústria de la moda suposa un consum exagerat dels recursos naturals. Evitar-ho és una de les principals motivacions d'algunes clientes de botigues de segona mà.
3: Tenim un munt de llocs al món amb muntanyes i deserts de teixits i teixits supercontaminants.
4: Ara ja no compro i perquè realment estic conscienciada de que no cal. Amb la roba que hi ha al planeta així, en bon estat, es podrien abastir les properes 6 generacions.
1: Abans de la pandèmia, el públic era principalment femení a partir dels 25 anys, però ara els menors de 20 també troben el que busquen. Un sector cada vegada amb més presència i prestigi. Una reutilització que va més enllà de la roba i arriba també als llibres escolars. És el valor afegit de l'empresa Badoca, que s'encarrega de gestionar els projectes de llibres de text d'alguns centres escolars. Ens ho explica l'Àngels Quílez.
5: És veritat que ara cada vegada tot això està canviant molt més i hi ha molta, molta consciència a l'hora de reutilitzar i, evidentment, de reutilitzar materials i de reutilitzar llibres, perquè és un material que és completament apte per fer aquest sistema.
1: Són algunes iniciatives per fomentar un consum responsable. La xarxa

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: La NASA llança el telescopi Roman. El seu objectiu és investigar sobre alguns dels grans misteris de l'univers, com l'energia fosca i els exoplanetes. Aquest observatori espacial rep el nom de la primera astrònoma que va ocupar una posició directiva dins l'Agència Espacial Nord-Americana. La Núria Hart ens repassa la carrera en aquest reportatge amb muntatge d'Albert Hoder.
1: Els telescopis tenen sovint noms d'home, el Hubble o el James Webb, però avui la NASA fa justícia amb el telescopi Nancy Grace Roman, tota una pionera enamorada de l'univers que es va convertir en la primera astrònoma en cap de l'agència.
2: Crec que sempre he sigut curiosa i només volia satisfer la meva curiositat. I l'astronomia en particular era un tema sobre el qual volia aprendre més coses. La culpa és de la meva mare perquè em treia a passejar i m'ensenyava les constel·lacions, les aurores boreals i coses així. Em fascinava.
1: En aquesta entrevista amb la NASA, la doctora Nancy Roman explica com va créixer en un món sense referents, on ella acostumava a ser l'única dona.
2: No pensava que pogués arribar a tenir una plaça permanent com a investigadora en astronomia. Mirava al meu voltant i crec que només hi havia una altra dona astrònoma amb plaça permanent en tot el país. No vaig rebre cap tipus d'ànims. Des del principi em van dir que les dones no podien ser científiques.
1: Nascuda als anys 20 a Nashville, la capital de Tennessee, es va llicenciar i doctorar en astronomia, malgrat les adversitats que va trobar des de l'inici de la seva carrera.
2: El meu professor de tesi va ser una persona de qui sovint no vaig rebre el suport que esperava. Hi va haver un període de 6 mesos en què no em va dirigir la paraula, ni tan sols quan el saludava pel passadís. No volia tenir res a veure amb mi.
1: Però un dels seus descobriments li va donar prestigi dins de la comunitat científica plena d'homes que se la va començar a mirar amb uns altres ulls.
2: El primer estímul que vaig rebre va ser a tercera carrera, quan el cap del departament de física se'm va acostar un dia al laboratori i em va dir: saps, normalment intento dissuadir les dones d'estudiar física, però crec que potser tu ho podries aconseguir. Maybe you
1: might make it. Sempre optimista, fins a la seva mort, el dia de Nadal de fa 8 anys, va mantenir l'esperança que el món fos una mica més just del que havia estat amb ella.
2: M'alegra que ara les dones puguin accedir a llocs de responsabilitat i que ja no se sentin tan desanimades com em va passar a mi. Però crec que hi ha dues coses que m'agradaria que canviessin. Una són els salaris, i l'altra és que m'agradaria veure més dones en posicions directives.
1: Avui la NASA llança un telescopi que honora el seu nom, el Roman, el Nancy Grace Roman.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany, demana a Telefònica que retiri les línies que no es fan servir perquè hi ha robatoris de cable. Avisa, a més, que el plàstic que embolcalla el cable s'ha convertit en un residu que provoca accidents amb animals i maquinària. La companyia es posa a disposició del poble. Girona, Laia Claret.
2: Des de fa un parell d'anys, els pagesos de Sant Miquel de Campmajor pateixen un problema que ha anat en augment. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat el robatoris, i ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. L'alcalde, Oriol Serrà, denuncia què comporta.
3: Això és un problema molt greu, sobretot per l'agricultura i la ramaderia, ja que aquests plàstics, doncs, si no ho veuen i el tractor es tritura, acaben quedant plàstics molt petits, que si el bestiar se'ls empassa, doncs, potser pot provocar fins i tot la mort. A part de tota la contaminació que provoca en el territori, al final qui ho ha d'acabar fent, doncs, són els diferents propietaris.
2: Serra, que també és vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, argumenta que també passa d'altres municipis. La companyia ha assenyalat a la CN que es posa a disposició de l'Ajuntament per atendre, a través dels canals habituals, qualsevol petició. Ressalta que, malgrat haver sofert un robatori de cablejat de coure, la connectivitat es manté. Val a dir que, segons la legislació actual, l'empresa no està obligada a retirar la instal·lació, si bé això es posa a disposició del consistori. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi.

0: pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
1: Això no és una ràdio, és una mega ràdio. És la mega ràdio.
2: Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
3: La Maroteca de la Ràdio. Volem saber com et lleves. Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!

0: En el temps que dura aquest anunci, el teu mòbil podria estar sonant. Qui sap? Pot ser que sigui l'amor de la teva vida o la feina que tant desitjaves. Potser, simplement, és la teva mare avisant-te que el dinar és a taula. O la trucada que et canviarà la vida.
1: Sí?
0: Evita les distraccions al volant. La teva vida i la dels que t'envolten pot canviar en un instant. Servei de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.
2: El secret de l'amor. Jordi, 55 anys. Maite, 50 anys. 32 anys, casats.
3: Com tot,
4: pues anar descobrint poquet a poquet les coses, vull dir, tampoc... No és com ara, que tothom sap molt bé com va tot. Vull dir, anar descobrint...
3: Cada dia
4: com ens agradava, com no ens agradava, què sentíem.
3: Xulo, màgic, perquè hem viscut des d'aquell moment fins ara, cada dia amb una petita descoberta, tant de com som, de com sentim, de com ens hem relacionat fora i dins i al llit i al carrer.
4: Sí, però nosaltres veníem, diguéssim, d'abans, vull dir, allà que començaven les coses, vull dir, abans tot estava tabú, prohibit, o començaven a descobrir coses.
3: Creiem que hem construït dia a dia tant el nostre amor, sí, i tot el que implica, el nostre diàleg, el nostre coneixement, la nostra sexualitat, les nostres inquietuds, les nostres ganes d'aprendre, la nostra llibertat personal.
4: Cada dia ha sigut un descobrir-nos, vull dir, amb la sexualitat també, vull dir, si això m'agrada, si això no m'agrada, o...
3: Que et fa sentir bé.
4: Vull dir, si estic bé, si no em va bé, vull dir, ha sigut anar descobrint. I amb els anys anar descobrint també, perquè vull dir, si estiguéssim encara quan teníem 23 anys...
5: És l'hora del pati.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: I parlant d'emocions.
2: 90.
3: I parlem ara de música.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Diuen que en les criatures l'educació musical millora l'aprenentatge de la lectura i de la llengua, tant la pròpia com la resta. A més, fa més fàcil aprendre matemàtiques i millora el rendiment acadèmic en general. Els infants que aprenen música capten més bé el que els ensenyen a l'escola, aprenen amb més facilitat i dominen la pròpia llengua abans que els que no reben educació musical. En els adults, la música també és un estímul emocional directe, més que les paraules, i a més, ens entreté. Això vol dir que si sentim habitualment cançons en una llengua que no sapiguem, ens acostarem sense gaire esforç al seu sistema de sons. Si a més les cantem, aquestes cançons, serem més a prop d'acabar parlant aquesta llengua. A part d'imitar-ne els sons, deduirem com funciona i adquirirem paraules noves. Si volem aprendre una llengua o integrar-nos en una cultura, les cançons ens hi ajudaran. Per tot això que dèiem, la música pot ser molt útil en l'aprenentatge i normalització del català entre joves i adults nouvinguts. Si voleu aprendre català o conèixer més bé la llengua, formar part d'una coral, per exemple, us podria anar molt bé. I si sou catalanoparlants, recordeu que una bona manera d'ajudar els nouvinguts a adquirir la llengua és adreçar-vos-hi en català. La música és una gran eina. Tant si sou joves com si sou grans, tant si heu nascut aquí com si veniu de fora, la música us pot ajudar a ampliar coneixements lingüístics i pot convertir l'esforç d'aprendre en un autèntic plaer.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Cada cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homos i cultura, i t'ho portem a casa.
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
6: La distància que hi ha entre afirmar...
7: El terraplanisme és una teoria rodona.
6: I...
7: La Terra és rodona. Totalment.
6: Es mesura en llibres. Descobreix-los a casa del llibre.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Torroella de Fluvià.
1: Amb la plana, a frec dels ulls, llaures, sembres, bats, reculls, els béns de la pagesia. Que el primer dels teus orgulls és tenir els graners corulls al poble i a la masia. En el teu cor, Torroella, perdura la vila vella amb la força, carreter en àmpit, llinda i dovella, l'or del temps que descabdella el que en el passat va ser. Tens Sant Genís a Palol, a Sant Tomàs el bressol de romàniques pintures, a Vilacoluma el sol, a la Bomba l'Estanyol, a la Guàrdia les pastures. Torroella, terra amiga del farratge i de l'espiga, l'esperit et fa coixí. El clos de la vila antiga que el roig del present relliga les garbes del teu ahir. Torroella de Fluvià, vius envoltada pel pla que en cada gleba t'aferra. Et vetlla Sant Cebrià, que el celliri de la mà per beneir-te amb l'esquerra.
2: Les formes, diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
3: Si es que como la llovi la sacra, solo la llovi la sacra. Y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui! Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

Si ets dels que reutilitza l'oli de fregir, aquest acaba degradant-se per les altes temperatures i, a més, absorbeix les olors i els sabors dels aliments que es fregeixen. Amb el pas del temps, és normal que s'enfosqueixi i fins i tot que aparegui escuma. Compte, un cop arribat en aquest punt, l'oli per fregir pot ser tòxic per la salut. Per sobre dels 170 graus, l'oli, tant d'oliva com de qualsevol altre origen, comença a alliberar compostos tòxics derivats de la seva oxidació que poden causar problemes de salut. A més, si reutilitzes l'oli una vegada comença a cremar-se, l'alliberament d'aquests compostos es produeix abans. També sorgeixen una sèrie de substàncies tòxiques pel propi fregit, que es forma de manera completament natural quan se somet a altes temperatures el midó, per exemple, en fregir unes patates. És molt normal que aquests productes es vagin quedant a l'oli i amb els diferents usos es corrompin cada vegada més.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
3: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
4: Cors que veuen art a l'instant.
5: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
6: Visita l'Alt Empordà!
7: Esperit Empordà.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
9: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla de la gran aventura que viu una sabata que s'ha perdut. Escolteu amb atenció aquesta aventura sabatera.
10: Hola, sóc la Ivet Rubia Mayoral. El poema que he escollit es diu La sabata perduda i ho ha escrit Walter de la Mare i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè em recorda a la pel·lícula de la Cenicienta, La sabata perduda. La pobra Margarida, en desplegar el ventall, perdia la sabata al punt més dolç del ball. No és pas a les escales, ni dintre del saló, tampoc és al vestíbul, ni menjar al menjador. Baixa al jardí a buscar-la, i no la troba enlloc. Va al galliner i l'estable, però no hi és tampoc. Ni el pati ni la gespa, ni l'hort dels cirerers, li donen esperança de descobrir on és. La lluna i la xiveca i el fanalet encès callen i dissimulen perquè no en saben res. Fan córrer la notícia per tot sense assossec, en holandès, en àrab, en alemany i en grec. La brama el món travessa, d'un cap a l'altre, cap, però de la sabata en lloc res no se'n sap. La nena no perd l'esma i tot coixim coixam li va al darrere sempre, sonant el seu tam-tam per Àfrica i Turquia, Alaska i l'Equador, per l'Índia i la Sibèria, la Xina i el Japó. Per baix turrons i planes, salta que saltaràs del cor de Pernambuco al poble d'Alfarràs, pels boscos i muntanyes, pels Alps i el Pirineu, sempre empallant la ingrata que li fugi del peu. Walter de la Mare i Miquel Desclot.
9: Que divertit aquest poema. Moltes gràcies, Ivet. Ara, quan veiem una sabata sola i perduda, podrem imaginar la seva gran aventura. Fins al proper Embaladits. Adeu.
10: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany, demana a Telefònica que retiri les línies que no es fan servir perquè hi ha robatoris de cable. Avisa, a més, que el plàstic que embolcalla el cable s'ha convertit en un residu que provoca accidents amb animals i maquinària. La companyia es posa a disposició del poble. Girona, Laia Claret.
2: Des de fa un parell d'anys, els pagesos de Sant Miquel de Campmajor pateixen un problema que ha anat en augment. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. L'alcalde Oriol Serrà denuncia què comporta.
3: Això és un problema molt greu, sobretot per l'agricultura i la ramaderia, ja que aquests plàstics, doncs, si no ho veuen i el tractor es tritura, acaben quedant plàstics molt petits, que si el bestiar se'ls empassa, doncs, s'hi pot provocar fins i tot la mort. A part de tota la contaminació que provoca en el territori, al final qui ho ha d'acabar fent, doncs, són els diferents propietaris.
2: Serra, que també és vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, argumenta que també passa d'altres municipis. La companyia assenyala a l'ACN que es posa a disposició de l'Ajuntament per atendre, a través dels canals habituals, qualsevol petició. Ressalta que, malgrat haver sofert un robatori de cablejat de coure, la connectivitat es manté. Val a dir que, segons la legislació actual, l'empresa no està obligada a retirar la instal·lació, si bé això es posa a disposició del consistori. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi.

t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: tens alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
3: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble saudí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen ara mateix elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Des d'aquí, carícies.

0: 012, la millor resposta. Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SIAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Què?

0: Ei,
1: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.

0: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
1: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
0: masifill.com. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

En la història, cada carrer dels nostres pobles i ciutats amaga milers de vivències i secrets que ni t'imagines. Et convidem a obrir la finestra del temps amb Joan Serra.

del 25 de maig de 1788. Jardins del Palau de Versalles. La comtessa Àgata de Rambaut observa sota el parasol com el príncep Lluís XVII salta una xarranca que hi ha dibuixada al terra. Altres nenes i nens de la cort fan cua amb les seves pedretes a les mans, esperant torn per saltar. El príncep mira la seva dida amb un somriure i ella cantusseja una cançoneta que aviat s'encomana a la quitxalla. La reina Maria Antonieta, que observa des d'una finestra, ja no es traurà la cançó del cap.

0: Obrim novament la finestra dels temps i saludem en Joan Serra. Joan, ben trobat i benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Explica'ns què hi ha de particular en aquesta escena que acabem de descriure.
1: És una escena, doncs allò cortesana, oi? Ja, a la introducció doncs ja s'expliquen els jardins de Versalles, el Delfí, que és el títol que rebien els hereus a la corona francesa, el futur Lluís XVII, doncs està jugant a la xarranca amb uns altres nens i està amb aquesta comtessa de Rambó, que és la seva dida. I aleshores doncs estan jugant a la xarranca i el que té d'especial aquesta escena és la cançoneta, aquesta cançoneta que la dida cantusseja contínuament i que fins i tot arriba a encomanar-se a la reina Maria Antonieta i la reina Maria Antonieta fins i tot ho encomana a la resta de les dames de la cort i bueno, serà una cançoneta que esdevindrà doncs allò una icona infantil i que bueno, acompanyarà els jocs de generacions de quitxalla fins als nostres dies.
0: Quina és la història d'aquesta cançó?
1: La història de la cançó que ha arribat a nosaltres com Mambrú se fue a la guerra, és una història que és cert que comença amb una guerra i comença o neix aquesta cançó precisament l'11 de setembre de l'any 1709 en el decurs d'una batalla que és la batalla que s'anomena de Malplaquet. Aquesta batalla que va tenir lloc doncs, a França va enfrontar als partidaris doncs, de l'arxiduc Carles d'Àustria contra les tropes borbòniques que recolzaven el futur doncs, Felip V. I en el decurs d'aquesta batalla, que va acabar doncs, amb victòria dels anglesos, dels britànics, quan s'acaba la batalla, corre la brama entre les tropes franceses que el general que dirigeix les tropes britàniques ha mort a la batalla i neix un sentiment, diguéssim, d'alegria per part dels francesos de que, bueno, pel fet de que hagi mort el seu gran enemic. És una notícia que de seguida s'adonen de que és falsa i que el general no ha mort. Aquest general, concretament, era Sir John Churchill, que era un avantpassat del primer ministre Winston Churchill, protagonista doncs, de la Segona Guerra Mundial. El John Churchill va ser nomenat primer duc de Marlborough i era, diguéssim, el gran general dels exèrcits de la coalició que lluitaven contra França durant l'anomenada Guerra de Successió. John Churchill, el duc de Marlborough, no va trepitjar mai Catalunya, però ni Espanya, però després de la batalla d'Almansa, que va tenir lloc a l'any 1707, era, diguéssim, l'esperança de la coalició de poder vèncer a les tropes franceses i castellanes aquí a Espanya. No va arribar a intervenir mai, però sí que va tenir, diguéssim, un paper importantíssim a la resta d'Europa, fins i tot després de la batalla amb el Plaquet, va obrir el pas per la conquesta de París.
0: I la cançó com va arribar a Espanya?
1: La cançó va arribar a Espanya doncs, a partir d'aquesta escena que relatabas al començament, és a dir, doncs, amb aquesta dida, amb la contesa que està doncs, vigilant el nen, canta aquesta cançó i és una cançó que neix, com dic, el dia de la desfeta de Malplaquet pels francesos, i el que passa és que aquest nom, Marlborough, en la pronúncia francesa i amb el cap dels anys, perquè estem parlant doncs, del 1709 i ara estem parlant amb aquesta escena del 1788-89, el nom s'ha deformat i aquest Marlborough ha anat en la pronúncia francesa doncs, derivant fins al Mambrú. I es veu que la dida del futur Lluís XVII, aquesta cançó la va posar de moda sense voler, era una, una cançó doncs, que li cantava a Lluís XVII doncs, per acotxar-lo, quan jugaven, etcètera, etcètera, i es va posar de moda perquè li va agradar molt a Maria Antonieta, i Maria Antonieta la va començar doncs, això a expandir entre les dames de la seva cort. I, bueno, com arriba a Espanya? Arriba a Espanya a través dels francesos que fugen exiliats de la Revolució Francesa. Aquesta Revolució Francesa que està a punt d'esclatar quan hem vist aquesta escena, i era una cançó doncs, tradicional, i aquesta cançó doncs, vindrà amb aquests exiliats francesos. Un dels enigmes més importants d'aquesta cançó és perquè existeix únicament en versió castellana i no existeix una versió catalana del Mambrú se fue a la guerra, tenint en compte que Catalunya fou una terra de xupluc de molts d'aquests francesos que fugien de la Revolució Francesa. És un d'aquells doncs, misteris que té doncs, l'antropologia doncs, de saber per què una cançó doncs, arrela en un indret i no arrela en un altre. O sí que arrela, com ha arrelat també a Catalunya, però sense traduir-la a la llengua vernacla.
0: Qui sap, no? T'esperarà l'explicació. Joan, avui ens has ofert una finestra força musical, també força desarrelada del nostre territori, perquè aquesta temporada ja ho farem una miqueta, això, eh? Anirem coneixent estampes, imatges i curiositats de la història en general.
1: Sí, procurarem doncs això, obrir la finestra de bat a bat, a tots els moments doncs, de la història, i amb una atenció evidentment especial a les nostres contrades, no? Però, bueno, doncs la finestra s'obre una mica més al món, i, bueno, en altres temporades també havíem fet alguna incursió, no? I avui, doncs, comencem amb aquesta escena, doncs, bueno, doncs que sí que té a veure amb la nostra història, no? És 11 de setembre, guerra de successió, però, bueno, una mica allunyada com és el Palau de Versalles.
0: Que vagi molt bé.
1: A reveure.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els usuaris de l'R11 entre Portbou i Barcelona anuncien que els retards i les incidències encara són massa freqüents i reclamen que el servei torni a ser gratuït fins que funcioni amb normalitat. Girona, Gemma Esteve.
2: Els passatgers asseguren que no és un cas aïllat i que les incidències de la R11 segueixen sent habituals. És el cas de la Carme Roselló, que s'encarrega de monitoritzar-les. Assegura que les esperes poden anar dels 15 minuts fins a una hora, una situació, diu, similar a la d'abans de les obres de manteniment de DIF.
3: La fiabilitat del servei d'aquest estiu va del 0 al 14% de fiabilitat. La situació continua sent pràcticament la mateixa. L'únic que ha canviat és això, que no hi ha trams amb autobusos i per això van decidir que ara havíem de pagar tots.
2: Per tot plegat i amb la tornada a la rutina, els usuaris reclamen recuperar la gratuïtat del servei que es va acabar al maig fins que aquest no sigui puntual i fiable.
3: Que volem la gratuïtat del servei fins al dia que funcioni com Déu mana. El dia que funcioni com Déu mana ja pagarem. No és que no vulguem pagar, però volem pagar per un servei una mica digne.
2: A dia d'avui han recollit unes 2.000 signatures en el marc de la campanya Ja n'hi ha prou.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara...

0: Una curiositat interessant sobre la costura és la invenció de la màquina de cosir, un invent que va revolucionar completament la manera de confeccionar roba i va marcar l'inici de la producció tèxtil moderna. Abans de la seva invenció, tota la roba es cosia a mà, un procés molt lent i laboriós. La primera màquina de cosir funcional va ser patentada per Barthélemy Thimonnier a l'any 1830 a França. Curiosament, després de presentar la seva màquina, un grup d'artesans va destruir el seu taller per por que el nou invent els hi prengués la feina. Una altra figura clau va ser la de Merritt Singer, que no va inventar la màquina de cosir, però sí que la va millorar i la va fer accessible per a l'ús domèstic, creant un model de màquina que s'assemblaria molt a les que coneixem avui. La marca Singer encara és coneguda arreu del món. Gràcies a aquest invent, la costura va deixar de ser exclusivament manual, cosa que va reduir dràsticament el temps necessari per fer peces de roba i va fer possible la confecció en massa.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamores.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Escolteu La història secreta.

0: wonderful you. It had to be you.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Vintena Festa de la Sardana.
3: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
4: A càrrec de la principal de les Escaules.
5: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
6: La cultura que batega les nostres venes.
7: Sigues cultura, parla català.
6: La que ens connecta a la nostra terra.
7: Sigues cultura, parla català.
6: Catalunya. Els paisatges de mar i de muntanya.
7: Sigues cultura, parla català.
6: A la nostra gastronomia.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble ceutí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen ara mateix elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
2: Participa amb nosaltres.
3: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
2: Repetiràs.
5: És l'hora del pati.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Primavera, viatge i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La casa més cara de Catalunya a la venda és a l'Alt Empordà. 22 milions d'euros i accés privat al mar. La Casa Serinyana, més coneguda com a Casa Blaua, obra de l'arquitecte Salvador Sallés, està en venda des del 2019 i, fins fa poc, era la casa més cara de l'Alt Empordà, amb un preu de 15 milions d'euros. Però una finca de roses l'ha desbancat. Es ven per 22 milions d'euros i és la casa més cara de Catalunya, a la venda en el portal Idealista. La finca, més cara del portal immobiliari Idealista, ofereix una residència principal de 1.015 metres quadrats, piscina privada, pista de tennis i edificacions independents. Una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya perquè investigui una actuació de vigilants municipals i dels Mossos d'Esquadra que, segons el seu relat, es va iniciar quan es banyava nua en una zona de roques de Cap de Bot. La Federació Naturista Nudista de Catalunya, FNNC, que denuncia els fets, sosté que el nudisme no està prohibit per l'ordenança municipal i considera necessari aclarir la base jurídica de la intervenció. Els càmpings gironins preveuen un any rècord, mentre la Costa Brava Centre frega al ple. El sector admet que les altes temperatures han disparat el consum elèctric i han reduït l'afluència als restaurants.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
0: 64.
3: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
4: A les 6 del matí.
5: Volar en globus? Camins de vent.
6: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i al 675-100-200.
5: Caminsdevent.com i 675-100-200.
7: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
8: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
2: I parlant d'emocions.
0: 44.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: Ja apuntes?
2: La juventud está preparadísima.
3: Muy bonito, me gusta.

0: Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sònia Fernández Vidal.
4: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
3: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica, de manera divertida i comprensible, als lectors de totes les edats.
5: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
0: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
6: Més de mig milió de famílies al nostre país depenen dels bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bízum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Han detingut tres membres d'un grup criminal vinculat al tràfic de marihuana. En l'operatiu s'han desmantellat tres plantacions indoor amb unes 1.800 plantes al Montmell, al Baix Penedès i també a Querol, a l'Alt Camp. Des de detalls des de Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
4: L'actuació policial ha culminat una investigació sobre la possible existència de diversos cultius intensius en tres immobles del Montmell i Querol. La policia ha detectat que l'organització comptava amb una infraestructura valorada més de 60.000 euros preparada per mantenir una producció continuada durant tot l'any. Les plantes estaven en diverses fases de creixement i això facilitava obtenir collites de manera esglaonada. Les investigacions apunten que el grup criminal actuava de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions entre els integrants. Els tres detinguts han passat a disposició judicial com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Un dels detinguts també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes.
5: Y hay cerebros que no tienen solución.
6: Y qué marrón, chin chin pom, porón pom pom.
7: On eres tu el dia de l'eclipsi?
8: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues, amb unes tapetes i un bon refresc.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila-seca.

0: s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Molt bon dia, Albert.
3: Molt bon dia, Xavi. Molt bon dia a tota la gent que ens esteu escoltant, que m'imagino que cada setmana sou els mateixos, per tant, de la família. Bon dia.
2: A mi el que primer m'agradaria saber és exactament en què és ser egoista.
3: D'això parlarem. O sigui, primer, per poder dir què és l'egoisme, tindrem que parlar de lo que forma part d'aquesta paraula com inici, no? Egoisme, doncs és la paraula ego. Ego vol dir jo. Primer, què és el jo? I llavors, quan més o menys haurem esbrinat el que és aquest ego, el que és aquest jo, podrem dir el seu, la seva part més patològica, la seva part més fora d'ella mateixa, que seria l'isme, doncs sabrem què és l'egoisme. O sigui que primer direm el que és jo, i una vegada haurem sabut el que som, imagina't, Xavi, sabrem el que som. Oi, que misteriós serà aquest programa, sapigueu el que on és, veritat? Bueno, doncs aquí estem, per endevinar, intentar endevinança.
2: Fixa't que el Diccionari de la Llengua Catalana defineix egoisme com excessiu amor de si mateix que fa atendre únicament a l'interès propi.
3: Molt bé, molt bé. La definició és correctíssima, però no n'hi ha prou.
2: Però fixa't que a mi el que em crida l'atenció és excessiu, excessiu amor de si mateix. Però a veure, quan tenim excessiu amor d'un mateix? Com es medeix això?
3: Es medeix
2: també,
3: sí,
2: això?
3: Sí. Veuràs que hi ha una mesura fantàstica.
2: Perquè, a veure, l'egoisme pot ser positiu i pot ser negatiu o no?
3: Exacte. O sigui, l'egoisme té l'ego. L'isme, saps que tots els ismes són els extrems, són els excessos, són el que hi sobra. Doncs això ho deixarem una mica per després. Però primer anem a dir què és el ego.
2: A veure, digue'm, què és
3: què
2: l'ego?
3: És el
2: sí,
3: ego,
2: digue'm-ho.
3: Mira, això ho rescato del llibre de la Mònica Cavaller, La sabidoria recobrada, i ella ens diu: ens imaginem a nosaltres mateixos i en aquesta imatge hi veiem la nostra persona com si fos una cosa autònoma, tancada i separada de les altres coses. Separada del món. Mira, com si fóssim una espècie d'un animal tancat dintre d'una gàbia. Com una cosa entre les altres coses. I això, separat, tancat, aïllat, li diem jo. Doncs bé, no és aquest el jo.
2: Ah, no.
3: No. És el que li diem al jo.
2: Ah.
3: O sigui que prepareu-se. Ja. Què és el jo? Xavi.
2: Doncs, carinyos, amors, vida de la meva vida, ja veieu que avui el nostre programa, doncs, és un programa.

0: ni més ni menys.
1: El xou de la Xandi Xou.
2: Te'n recordes, te'n recordes.
3: Ràdio Vila-sacra, la

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.

0: punt per dir sí?
1: Yes.
2: Xato! S'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros.
2: Yahoo!
3: 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: I parlant d'emocions.
1: 31.
2: Vale.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Descobreix, t'atreveixes?
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, encetem més, però no deixem enrere l'estiu perquè la calor estiuenca tornarà a fer acte de presència al llarg d'aquesta setmana. Dimecres començarà assolellat a bona part del país, amb núvols baixos al sector sud del litoral que s'aniran trencant a mesura que vagin avançant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu, que afectaran sobretot l'extrem nord d'aquest sector i també podrien deixar escapar alguna gota, especialment al sector oriental del Pirineu. La temperatura màxima que s'enfila arribarà fins als 36 graus, es podran arribar a superar inclús a Ponent i a algun punt de la Vall de l'Ebre, i en general la màxima quedarà entre els 30 i els 34 graus. Els propers dies la tendència serà la mateixa, amb ambient assolellat i creixement de nuvolades a partir de la tarda, i tot plegat amb aquesta pujada de la temperatura, que ja a partir de demà es farà notar, però el plat fort queda reservat pel final de setmana perquè de cara a divendres i dissabte la pujada de la temperatura serà encara més notable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
7: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble ceutí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen ara mateix elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
10: Repetiràs.
11: Això és la caixa de...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provinents d'estudis fets en homes. I a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
3: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
2: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. La ministra Anna Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa.
4: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio Vila-sacra.

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: La vida evoluciona. A poc a poc, vas fent camí, els records hi queden. De tant en tant t'arriba un així al cap i dius: te'n recordes d'allò? Te'n recordes d'això? Carai. La vida és màgica. Sense cap mena de dubte, la vida és màgica. I hi ha de tot. Potser les persones el que tindríem que intentar és saber aprofitar totes aquelles coses bones que té la vida. Intentar millorar aquells defectes que tots tenim. Intentar perfeccionar aquestes petites debilitats de l'home i de la dona, evidentment, de la dona i de l'home, amb l'únic objectiu de fer un món millor. I us estic parlant de tot això, doncs mira, perquè de cop i volta...
2: Sigues feliç.
3: Espectacle.
4: Temps d'emocions.
5: Que maco, oi?
6: Que vagin bullint molt a poc, no, però que vagin fent.
7: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Una recomanació.
5: A veure, aquest...
6: Tingui. Vaja, ja.
7: I és gratis.
4: Doncs som-hi.
6: Gràcies.
4: Home, era fora de joc claríssim.
8: Però si era un golaç. Va, i posa'm les pomes, que faig tard.
9: A la teva verdoleria, un ancià amb un quilo de tomàquets i parlar del partit, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.

0: Sinset FM.
1: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
2: Aquí intentant canviar el món.
1: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Escolta.

0: a Begur. Del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
1: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
0: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
1: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
0: Fira d'Indians a Begur.
2: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
3: Jo em vaig presentar en un programa a la ràdio.
4: Jo de reportera a la tele.
5: Jo narrant una final de la Champions.
3: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't al màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, les

0: aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
4: L'opció dels que en saben.
5: Saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Conèixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.
6: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
7: A les 6 del matí.
8: I parlant d'emocions...
9: 81.

0: I parlant d'emocions.
1: 61.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Flash Bazar Empúria Brava.
1: Objectes de regal, decoració...
0: Tot per la llar, detalls.
1: El que busques pel detall perfecte.
0: Carrer Puigmal, 44, Empúria Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals, 187.
1: Flash Bazar.
0: Empúria Brava.
2: Fute!

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, encetem més, però no deixem enrere l'estiu perquè la calor estiuenca tornarà a fer acte de presència al llarg d'aquesta setmana. Dimecres començarà assolellat a bona part del país, amb núvols baixos al sector sud del litoral que s'aniran trencant a mesura que vagin avançant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu, que afectaran sobretot l'extrem nord d'aquest sector i també podrien deixar escapar alguna gota, especialment al sector oriental del Pirineu. La temperatura màxima que s'enfila arribarà fins als 36 graus, es podran arribar a superar inclús a Ponent i a algun punt de la Vall de l'Ebre, i en general la màxima quedarà entre els 30 i els 34 graus. Els propers dies la tendència serà la mateixa, amb ambient assolellat i creixement de nuvolades a partir de la tarda, i tot plegat amb aquesta pujada de la temperatura, que ja a partir de demà es farà notar, però el plat fort queda reservat pel final de setmana perquè de cara a divendres i dissabte la pujada de la temperatura serà encara més notable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
7: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble ceutí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen ara mateix elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.
11: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
12: Què?
13: Què?
12: Bé, no?
14: Màgica, plena de música i cultura.
12: Bé, no?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La acústica de Figueres del 2026 s'ha dit adeu. Més d'una trentena d'actuacions han passat pels diferents escenaris del centre de la ciutat, amb noms com La Fúmiga, que ha ofert un dels seus darrers concerts gratuïts abans del comiat, 31 Fam, la Loop Big Band o el gironín Sopa de Cabra. Mai trobaràs el teu pis. El director de l'acústica, Xavi Pasqual, en fa un balanç molt positiu i atribueix l'èxit del festival a la seva aposta per l'escena musical catalana.
2: Jo penso que és perquè ens hem mantingut fidels a aquesta aposta per la música del país i poder veure, doncs, la foto del que està vivint Catalunya a nivell musical.
1: Una aposta que també ha inclòs artistes emergents amb bona acollida de concerts com el de Dan Peralbo i el Comboi, Max Navarro o Malifeta. Enguany, a més, el festival ha volgut acomiadar-se amb una proposta ben diferent. Locomí, el grup dance popular als 80 i 90, va recuperar els seus característics ventalls gegants i les coreografies que els van fer famosos en un concert que va congregar molts nostàlgics i que va posar punt final a un dels últims grans festivals de l'estiu.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Continuem i ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui,

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
3: És Ràdio Vila-sacra.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
8: Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros.

0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
1: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
2: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
1: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
2: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.

0: vingui.
1: La clau del teu habitatge. Administrem.
2: Mediem.
1: Valorem.
2: Assessorem.
1: Gestionem. Contacta amb el teu administrador
2: o administradora de finques
1: i viu amb tranquil·litat.
3: Et veig molt rejuvenida.
4: Trio Ràdio Vila Sacra per alimentar el meu cervell.
5: No hi ha res amb més orgull que...

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant.

0: de les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
2: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
3: Sí, prova ara.
4: Pareu bé l'orella.
5: Contestador 972-51-1268.
6: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
5: WhatsApp 656-1970-62. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
7: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble ceutí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen ara mateix elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
8: Participa amb nosaltres.
9: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
8: Repetiràs.
11: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: gust d'amor.
1: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
2: 012, la millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: L'escalfament de l'oceà està reduint la mida del lluç europeu i d'aquí a finals del segle podria permetre l'entrada entre 4 i 9 centímetres més. Els investigadors de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que han estudiat l'evolució d'aquesta espècie en els últims 100 anys, conclouen que l'aigua del mar cada cop més calenta està reduint la mida d'aquests peixos, tant a l'Atlàntic com també al Mediterrani. Sentim a David Nachón, és el màxim responsable d'aquesta recerca.
1: Quanta més temperatura va haver, menor va ser la talla, o sea, el año de las merluzas cuando maduran. O sea, van a ser merluzas más pequeñas.
0: I això té efectes també en la reproducció d'aquesta espècie, perquè com més petits són els exemplars, menys ous ponen i, per tant, també menys cries tenen.
1: Entonces, claro, si tenemos ya ahora y vamos a tener hembras cada vez más pequeñas, la producción de huevos va a ser menor y, consecuentemente, el número de individuos de la población va a ser menor.
0: L'equip de Nachón calcula que abans no s'acabi el segle, els lluços europeus perdran uns 4 centímetres si l'escalfament de l'aigua del mar es queda per sota d'un grau i fins a 9 centímetres si arriba els dos. L'escalfament de l'aigua del mar també podria reduir la mida d'altres espècies com el rap o l'abadejo, un peix molt semblant al bacallà. Aquest fenomen, derivat del canvi climàtic, també genera migracions de peixos, com per exemple la caballa, que busca en aigües més fredes, i avançaments de les temporades de reproducció, com per exemple ja li està passant també al sorell.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
2: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
3: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
2: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això, els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
4: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació. Sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
2: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 504 a les 11 hores i 36 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de missió.

0: Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
1: El Servei d'Atenció a Domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessita. Truca'ns al 937 076 376, 937 076 376 i t'ajudarem.

Obrim així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah!

0: en directe amb la bona companyia de la nostra cuidera de la ràdio, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, punt, ja? Molt bé, a punt. A punt a veure què farem avui.
0: A veure què farem. Oh, tu sí. Ja ho saps, jo sí que no ho sé, eh? I doncs aquí va bé, bueno, a veure, que, com m'ho dius, dic, mare meva, a veure tots els problemes que trobaré jo ara.
1: A veure què farem avui.
0: Molt bé, què farem
1: doncs avui?
0: Doncs
1: avui us portava uns cargols de terra. I llavors nosaltres aquest cop us he portat cargols amb salsa.
0: Molt bé.
1: I llavors, per aquests cargols...
0: Joana, perdona un moment. Aquests cargols, a veure, aquest temps són bons, perquè, a veure, ara veig que hi ha cargols tot l'any.
1: Tot l'any, sí. Bueno, perquè tots són de viver. Esclar, no és com abans, que nosaltres què passava? Com plovia, agafàvem les catiusques o les botes d'aigua, anava a l'hort i ja fèiem una menja d'aquells cargols. Llavors els deixaves dejunar i ja està. Però ara no, ara impensable. Perquè potser tu els agafes d'un lloc que han tirat pesticides,
0: i han tirat
1: tot això, i aquest cargol, encara que tu el deixis dejunar, si ha agafat el d'allò aquell, no és molt saludable. I aquests cargols, ara n'hi han que són de viver, que els atenen amb unes gàbies amb pinso.
0: Apa, aquí.
1: Són dolentíssims. Ara n'hi han que els atenen amb viver, però els hi donen escarola, els hi donen enciam, els hi donen pastanaga.
0: Està bé, els hi donen el que requereixen.
1: La verdura. I llavors ja te'ls... Ja, quan els compres ja estan dejunats i tu ja els pots cuinar. I, bueno, i llavors el que hem de fer, jo sempre us porto els ingredients per 4 persones, un quilo de cargols, perquè així ja els en fem i en tenim més, perquè com que ja vol feina,
0: sí,
1: ja els tenim, ja... els podem congelar, els podem menjar de cap d'una setmana, que també es guarden a la nevera. Llavors jo els vaig fer amb costella, salsitxa i sèpia. Llavors vaig comprar mig quilo de costella, que sigui maco, 10 o 12 salsitxes, això depèn del gust, una sèpia d'aquesta bruta que diem, de la negra,
0: aquella que s'ha trobat la tinta
1: i és negra, que és d'aquí, una sèpia que vingui d'aquí, no aquella blanca, perquè aquella blanca no té gust de res. I segona, que diu que si sapiguéssim de la manera que la netegen amb uns productes, que no en menjaríem, i no té gust de res. Ara cada un ha de comprar el que li va bé per la butxaca, perquè una cosa és amb un preu i l'altra és amb un altre. Llavors una sèpia grossa, dues cebes, ja us dic, perquè els cargols volen molta ceba. Llavors ens trobem que jo faig servir la de Figueres. No sé si t'ho trobes tu, quan l'has pelat i l'has ratllat, te queda poca cosa, perquè la meitat de cosa te queda que l'has de llençar.
0: Com aigua,
1: exacte. Doncs dues cebes, llavors tomaca natural, sempre triturada. Jo quan compro tomaca, procuro mirar la quantitat de tomaca que hi ha, perquè tu a vegades compres un pot de tomaca i te diu, tomaca el 10%, tot el que més és aigua.
0: I quan
1: l'obres, la poses a la cullera, només te queda aigua. Doncs jo ja procuro una que quasi bé és el 80% de tomàquia espessa.
0: Ens hem de fixar.
1: I si no, si no volem aquesta tomaca, podem agafar la tomaca de penjar, que està molt bé.
0: També segons quines, Joana?
1: Sí, la tomaca de penjar, ara estan bé. El que passa, aquesta tomaca la ratlles i, esclar, hi ha la grana. A mi no m'importa, però hi ha gent que sí. Llavors, si tu has de treure la grana i tot això, no queda res. Per això més val comprar un pot d'una bona tomaca i posar-hi aquestes cullerades, que hi ha 6 cullerades de tomaca. Llavors, una mica de bitxo al gust. Aquest sec, aquests bitxos secs que venen en pot. El birranci, que no hi falti mai. I una copa de cafè d'anís en els cargols.
0: És que l'anís també la cita amb alguna trapa.
1: Sí, l'anís en els cargols hi queda molt bé. Llavors, per la picada hi posarem un julivert, ametlles, ais, xocolata, i ja està. Bueno, i llavors, com sempre, l'oli, la sal, l'aigua per aquests cargols, o brou, el que vulgueu, jo els vaig fer amb aigua, i pebre negre.
0: Si fa servir un brou, què fa servir? Per brou de peix o brou de carn?
1: No, brou de carn. Un brou d'un pollastre i verdures, fluixet, eh?
0: Molt bé.
1: Un brou d'això. I, bueno, ja ho tenim. Llavors, què farem? Agafarem... Jo els cargols abans, sempre, la meva mare, la meva àvia, els bullien. Ara no, ara nosaltres, jo els afregeixo. Per treure les baves.
0: Amb oli.
1: Primer de tot, rentem els cargols, netegem bé la higuera de casa, un lloc que hi hagi espai amb aigua, la freguem bé, i posem aigua, i amb les mans els afreguem, ben fregat, i els atraiem. Els atornes a fer una altra aigua. fins que aquella aigua queda neta. Però bueno, amb aquests que et dic, amb dues aigues queden nets, amb una escorredora, i llavors tinc una paella ampla i poso oli uns dos dits i tiro els cargols. Veuràs que els cargols van traient les banyes com tot, i van traient la bava.
0: Ah, val.
1: Aquí dintre jo hi poso sempre un tros de bitxo, perquè a nosaltres ens agrada una mica picant.
0: Picant,
1: i quan els cargols poder fa 10 minuts o 12, hi tiro un grapat de sal i els assalo una mica aquí.
0: Sal normal,
1: sal
0: o
1: normal,
0: sal gruixuda?
1: Sal normal. Veuràs que l'oli aquest primer ha quedat brut i després te queda net.
0: Ah, mira, però
1: quan aquest oli queda altra vegada net, agafes una escorredora i els atreus.
0: Molt bé.
1: Amb aquest oli pots fer, amb aquest quilo pots fer servir l'oli aquest tot.
0: Caramba.
1: Si en fas més, has de canviar aquest oli.
0: Sí.
1: Però amb un quilo, vull dir, tornes a posar-los perquè ja t'ha quedat l'oli net i, els, i tornaran a quedar...
0: Escolta, sembla com si fos un joc de mans. Ah, això, és mare meva. Un joc de mans sense sal, eh?
1: Doncs llavors fas el mateix. O sigui, aquell bitxo que ja has posat el treus perquè no quedi recremat, ni poses un de nou. Igualment, com fa 10 minuts o 12... llavors hi tires la sal i els atreus, perquè així ja les, la closca ja queda una mica amb el gust de sal.
0: Ah,
1: perquè el cargol és insípid.
0: Sí, sí, una mica insípid. Sí. Jo, tu aquí, que algunes vegades quan vas i demanes cargols en algun tipus d'establiment, doncs sí que sempre en alguns llocs i notes aquest toc de sal.
1: Aquest toc de sal, és que és un bo, el toc de sal. Llavors què farem? Agafarem una olla i jo els faig a l'olla. Agafarem una olla i posarem oli, i tindrem la ceba que hem dit, quan l'oli està calent hi posarem aquesta ceba. Bueno, no, primer de tot hi posarem la costella. Jo sofregeixo la costella en aquest mateix oli, perquè per pocs no cal.
0: I la salsitxa també?
1: Ja? Com fa un rato que hi ha la costella, i poso la salsitxa a l'última hora. I poso la sèpia, tot això en aquí. Quan tinc tot això ja una mica rosset, i poso la ceba i deixo que a tot això, aquesta ceba, quedi transparenta. No cal que quedi allò negre, quedi transparenta. A la que tens aquesta ceba ja transparenta, i tires aquest bon raig que hem dit de birranci, ho remenes bé, que tots els sucs de sota te pujaran, tot ben remenat, i tires el got aquest d'anís. Quan ja has tirat tot això, que i tires la tomaca i una mica de pebre vermell dolç.
0: Val.
1: Que sempre us dic que jo el pebre vermell dolç el faig servir quasi bé per tot.
0: Per tot, per tot.
1: Doncs una cullerada de pebre vermell dolç. I llavors, com tinguem tot això ja que ha passat bé, abans de tirar-hi els cargols, hi posarem una cullerada de farina de les de postres. Per què? Perquè el suc aquest no ens quedi un suc clar, sinó que ens quedi un suc que ens quedi enganxat als cargols.
0: Ah, molt bé.
1: I aquesta farina és el que et dona aquesta espessor. Vale? Perquè tu, per exemple, la vedella amb bolets l'enfarines.
0: Sí.
1: Però clar, això no, ja, perquè no hi ha, no hi ha res.
0: I per exemple, la vedella quan justa ja porta la farina.
1: Ah, exacte. Ho remenem ben remenat i anem tirant una mica d'aigua, que tot això ens quedi, no se'ns agafi a l'olla, i posem els cargols i agafem aigua sempre calenta o brou, però calent, i cobrim els cargols, però no els cobrim molt perquè llavors hi posarem la picada. Hi ha gent que la picada la fa en el morter, jo la faig al mini pimer perquè és més pràctic. Hi poso els alls, hi poso el julivert, el tros de xocolata, les ametlles, una mica d'aigua, ho trituro, i quan està ben triturat, ben fi, perquè a mi m'agrada ben fi, li tiro. I llavors els deixem...
0: La xocolata ha de
1: negra.
0: Ser...
1: Per la cuina, sempre xocolata negra.
0: Val, molt bé.
1: És diferent com fas un pastís, o... sempre xocolata negra. Un trosset de xocolata, i ho posem tot, i els deixem uns 3/4 d'hora. Els rectifiquem de sal al nostre gust, i llavors de pebre. Si llavors nosaltres els provem i veiem que ens agrada més picant, agafem pebre negre i li tirem. Una mica de pebre negre.
0: 45 minuts, bé, m'ho he apuntat.
1: Sí, uns 45 minuts.
0: Potser hi ha vegades que jo els faig menys temps, i potser necessiten ben bé.
1: Sempre feu-los el dia abans.
0: Ah, clar.
1: Perquè l'endemà els cargols i l'endemà passat són més bons. Perquè quan tu els acabes de fer queden una mica... I llavors l'endemà els calfalsa et queden molt més bons.
0: Molt bé, molt bé.
1: I si te'n sobren, un tàper
0: i el congelador.
1: De cap d'una setmana ja tens un àpat.
0: I encara més bons. Bueno, el congelat ja queda parat.
1: No, però queden bons, queden congelats. Bons. Sempre que els escalfem, llavors, amb una cassoleta,
0: Molt bé. Sí. Joana, repetim aquests ingredients. Doncs escolta'm, la sèpia, suposo que la tinta poc li deus posar aquí, la deus guardar.
1: No, només hi poso la melsa. El que li agrada, la melsa. Val. La melsa sí que la li poso,
0: sí, que li poses,
1: sí, sí, sí, la melsa sí, com, perquè és el més bo de la sèrie, és el que dona
0: gust. Sí, sí, però hi ha,
1: però
0: vegades...
1: hi ha gent que no els agrada aquest gust tan fort de peix. Doncs llavors la tinta i la melsa la guardeu al congelador per un altre dia que feu un plat que no en tingueu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo tinc un tàper i ho vaig posant tot allà.
0: Allà dintre. I te vas guardant tot això perquè, esclar, dona molt bon gust, eh?
1: Sí, dona, com fas un arròs o com fas... Sí, i dona molt bon gust, eh?
0: Vinga, anem amb els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Doncs aquest quilo de cargols, la costella, mig quilo de costella de porc, les salsitxes, una sèpia una mica grossa d'aquesta bruta, les dues cebes, la tomaca, les 6 cullerades de tomaca, una cabeça d'all, que la cabeça d'all li posarem quan sofregim tota aquesta costella i tot això, un tros de canyella, que me sembla que abans no ho he dit, la meitat de la meitat d'una branca, eh? No cal, un trosset. Llavors aquest tros què feu? Si el talleu o el lligueu amb un fil perquè no es desfagi, perquè no el trobis per allà desfagi.
0: Sí, sí, sí.
1: El sal, oli, pebre, com sempre, bitxo al gust, aquests bitxos secs que ja venen en un pot, ni podeu posar un prei quan els fregiu.
0: Bueno, això ha de ser sempre segons el gust que li agrada
1: de cada persona, perquè hi ha persones que el picant no els agrada, però el cargol si no pica una mica no és bo.
0: Has de trobar el punt, els cargols, eh?
1: Llavors aquest punt que no el podem trobar quan els tastem, que ja hi tenim, els provem el suc, que pica massa, no n'hi posem, que no pica, una mica de pebre negre, d'aquest en pols,
0: una punteta.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Llavors aquest birranci, aquesta copa d'anís, i per la picada hem dit el julivert, les ametlles, els alls, i la xocolata i aquesta mica de farina per espessir aquest suc.
0: Val,
1: i ja ho tenim.
0: La farina, no ens n'oblidem de la farina, doncs?
1: No, una cullerada de farina de la de postres. La farina la posem abans de posar-hi el suc, l'aigua, perquè volem que se'ns cogui una mica. Perquè no tingui gust de farina crua, eh? Llavors ja la passem i després és com hi posem els cargols i l'aigua.
0: Fantàstic, Joana, doncs aquests cargols que veiem que podem fer durant tot l'any, això és molt interessant.
1: A mi, a l'estiu no m'agraden perquè crien. I a mi no m'agraden.
0: Sembla que l'estiu no...
1: No lliga, però vull dir, n'hi ha sempre ara, ja t'ho dic per això. Sí, sí. I si són de bona qualitat, són boníssims.
0: Bueno, però clar, has de saber ben bé on te trobes la bona qualitat, eh?
1: Sí, sí, que no siguin...
0: Canto.
1: Heu de preguntar, mengen pinso aquests cargols? Sí, no cal que en compris. Ja t'ho dic ara.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més amb aquest fogons hidrantal. Gràcies,
1: fins
0: a la propera.
1: Doncs vinga, fins la setmana vinent.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Ara escolteu... La història secreta.
4: Doncs imagina't.
5: 100% Empordà.
6: Sabies d'on ve l'expressió pelacanyes? Fa dos segles, a la ciutat de Barcelona, la gent sense ofici ni benefici es dedicava a tallar canyes a la vora dels recs que envoltaven la ciutat. Després s'agrupaven al carrer Tallers per pelar-les i fer escombres. L'expressió ser un pelacanyes la deien amb menyspreu i superioritat als burgesos que no tenien la necessitat de fer aquesta feina. Molt simpàtics, ells.
3: La vida sona bé. Escolta-la.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
2: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
3: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
4: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
3: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
5: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mis carreres, d'aprendre les estratègies.
3: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya no veu marge per desconvocar la vaga del 8 de setembre, de dimarts que ve, inici del curs escolar, i acusa el departament de no haver fet res durant l'estiu per desencallar la situació. L'òrgan que agrupa les assemblees de docents de més de 500 centres educatius diu que no hi ha hagut cap canvi després de l'acord que els docents van rebutjar a la consulta, i acusa la consellera Esther Niubó de no haver-se volgut reunir amb els sindicats convocants a la vaga en tot l'estiu. Sentim David Iglesias, que és membre de l'Assemblea, en declaracions de Catalunya Ràdio.
2: Per l'apartament no hi ha hagut cap intenció ni de diàleg, ni amb nosaltres, evidentment, perquè nosaltres ni ens consideren, ni amb els sindicats.
1: Una acusació que des de la conselleria neguen. És per això que han registrat una pregunta al Parlament perquè la consellera expliqui amb qui s'ha reunit aquests mesos. També han registrat una proposició perquè els sous retinguts a les vagues es destinin als centres educatius i per saber quants diners no s'han pagat en nòmines.
3: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
4: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
5: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
4: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
6: Aturem-nos un moment i respirem.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
2: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
3: A Figueres, avinguda de Roses 35.
4: Ens van dir, això és impossible.
5: Impossible?
4: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
5: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu?
6: Impossible, eh?
7: Perquè tot sembla impossible.
8: Fins que algú ho fa possible.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: A l'Alt Empordà.
11: Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Ministrius de llars.
5: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
4: Ministrius de llars.
5: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
6: Toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La nova llei de multireincidència permet des de fa uns mesos que els ajuntaments puguin ser una acusació més en els furts comesos per persones amb antecedents. Els consistoris que ho han començat a aplicar asseguren que els permetrà agilitzar les causes i també aconseguir, Pau Puig, més mesures cautelars.
2: La nova llei endureix les penes pels multireincidents davant dels petits furts sense importar el valor que s'ha sostret. En el robatori de mòbils, per exemple, es planteja que es tingui una pena d'un a tres anys de presó i això permet que es puguin demanar mesures cautelars.
3: Tu, per ser part com a acusació particular, també els hi dona un avantatge i és que poden demanar mesures com les que comentava de presó provisional, d'ordres d'allunyament, també poden d'alguna manera protegir a les víctimes i posar la víctima també en el centre del procediment penal.
2: Són declaracions de l'advocada Laia Homs, que considera que els ajuntaments seran més proactius que la fiscalia, que fins ara era l'única acusació popular.
3: Perquè al final el que s'ha demostrat a la pràctica en diferents projectes que s'han dut a terme és que fiscalia potser no actuava de manera era prou contundent com ho faria en un robatori amb violència i intimidació.
2: Amb altres avantatges com tenir la informació de tots els procediments que hi ha contra una persona i poder unificar les denúncies evitant que es dispersin.
1: I això serveix per tots els tipus de delictes vinculats a la multireincidència o hi ha límits?
2: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra, Ramon Ragués, adverteix que aquesta personació té uns límits molt clars. Només podran formar part del procés quan parlem de furts.
4: Clar, l'article s'ha redactat d'una manera que la que hi hagi violència i, per tant, ja no estiguem davant d'un furt, sinó d'un robatori amb violència, ja els ajuntaments no podran acusar.
2: I que en els furs en què no hi ha violència no està garantit que els jutges admetin qualsevol mena de mesures cautelars, com ara la prohibició d'entrada a una ciutat. El primer ajuntament que s'hi va sumar va ser Barcelona a l'abril i des d'aleshores s'hi han sumat municipis com Tarragona, a proposta de Junts, Lloret de Mar o els municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, com ara Mataró o Rubí. Aquests darrers demanen instruccions a la Generalitat sobre com actuar.
5: Hem parlat també de demanar al conseller, a la consellera d'Interior, una trobada per poder abordar com es farà aquesta personalització.
2: Són declaracions de l'alcalde de Mataró, David Bote. Fons del Departament d'Interior no situen cap data per reunir la Comissió de Policia de Catalunya.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: i ajudar-te a raonar.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, una cançó dedicada a la meva jove que li agrada molt, la Alma, Corazón y Vida.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Xo, de luz tarda. Xo, de luz tarda.
1: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
2: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
3: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
4: I parlant d'emocions.
5: 60. Fem salut.
6: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
3: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
7: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder, torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat.
4: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
5: Vine a sentir.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
2: L'augment del preu del gas deixa sota mínim les reserves europees de cara a l'hivern. El conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica que compra combustibles als mateixos mercats han encarit els preus, ens ho explica la Núria Har.
3: Aquestes setmanes és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. Els magatzems, però, estan al nivell més baix des del 2009 i lluny d'arribar al que demana la normativa europea. Brussel·les hi treu ferro. Quedar-se sense subministrament és poc probable, sobretot en un hivern que les previsions diuen que serà càlid. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Valey, ha avisat que això s'acabarà notant a la factura.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
3: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres mercats, tot i que la guerra amb l'Iran ha complicat el negoci. Alemanya és un dels països europeus que més ho ha notat. En canvi, Espanya és un dels més competitius.
4: Tenim molta més capacitat de regasificació i també, geogràficament, tenim accés més directe a l'Algèria, que ens aïlla més de la dependència d'Orient Mitjà. Llavors, hem pogut diversificar més que la resta de països europeus.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Les coses d'una altra manera.

0: Servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro!
2: Esprega qui trepitja cable sovint, que deixa sense llum a Vila-sacra, que, si us plau, s'ho faci mirar, perquè en ple segle XXI, que tinguem que estar així dia a dia, diu molt de qui camina i no sap on. A més, si pot passar pels domicilis a preguntar què es deu pels aparells espatllats amb tant tall de llum, repararà la seva honestedat personal.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
3: Sona bé. Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a WhatsApp.es.
4: WhatsApp, welcome to the English Revolution.

0: Senyora!
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.

0: el temps.
1: Les frases d'en Ramon.
2: De mentiders i advocats, jo us en emportaré a grapats.
3: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
4: És maco, això, eh?
5: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
6: Sí. Seguim.

quan vaig rebre la factura del telèfon mòbil, em vaig adonar que l'import total era considerable més elevat que la resta de mesos. És per això que em vaig mirar el detall de les trucades i els missatges curts. La més sorpresa va ser veure que durant el mes d'abril m'havien arribat una gran quantitat de missatges del número 7837, per als quals em cobraven cada cop 30 cèntims, i que, per cert, jo no rebia. Indignada, vaig trucar a Movistar i em van acusar de baixar-me melodies o bé de participar en concursos d'aquests que anuncien per la televisió, quan jo no ho he fet mai. També em vaig acostar fins a la botiga d'aquesta mateixa companyia per intentar si el cara a cara feia més efecte, però finalment no em van poder ajudar. Finalment vaig aconseguir donar-me de baixa dels magnífics serveis de l'empresa M-Block, enviant un simple missatge a un número que em van indicar una operadora de Movistar. El resultat de tot això ha estat que jo, que acostumo a pagar un màxim de 30 euros al mes pel consum que faig del mòbil, hagi pagat dues factures de 65 i 83 euros pels dos últims mesos.

0: Ara temps per la cultura.
1: Uala! Déu-n'hi-do. Sabies que els sobrenoms afectuosos i familiars es diuen hipocorístics? Quan en comptes de Josep diem Pep i en comptes de Maria diem Mariona, estem utilitzant noms hipocorístics. Aquests noms són una derivació que expressen simpatia o afecte en forma de diminutiu o altres modificacions. La forma d'escurçament tradicional es fa suprimint una o més síl·labes del nom, com Txell, que és un derivat de Meritxell, o Bet, que és un derivat d'Elisabet. D'altra banda, hi ha noms que accepten més d'una varietat hipocorística, com Francesc. Aquí podem dir Cesc, Xesc, Xec, Xisco, Cisco o Frank.
2: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
4: Vull aigua Dona'm Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei amb aqua.
5: Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.
6: Hola, la puc ajudar?
7: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
6: No sé, és un canvi molt dràstic.
7: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.

0: el Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Xoc de luz tarda.
5: Confirmat.
6: Original?
7: Sí.
6: Única?
7: Sí.
6: Creativa?
7: Sí.
6: Entenedora?
7: Sí.
6: Divertida?
7: I tant.
6: Intel·ligent?
7: Molt.
6: Innovadora?
8: La principal.
9: A més?
10: Sensacional.
11: Ei, a l'Alt Empordà.
12: Sí.
13: Ah, quina sort.
14: Un espai de 5 estrelles.
15: Diga?

havia fet carrera com a cantant de gospel amb el grup de referència del moment, Soul Stirrers, quan va decidir fer el salt en solitari. Era el 1957 i va entrar per la porta gran. Va ser un èxit immediat, tot i que es publicava amb una versió del Summertime de George Gershwin que inicialment havia de ser la cara A del single. Considerada una de les fites de la música soul, You Send Me va vendre 1,5 milió de còpies i ocupa encara un lloc a les llistes de les millors cançons de la història. I allò no havia fet res més que començar. Cook ja era una icona amb una estètica i una manera d'explicar les coses que agradaven a blancs i a negres, i era a les televisions en horari de màxima audiència. Ell veia el món meravellós i els sectors més racistes de la societat nord-americana no li perdonaven. Sam Cooke, als inicis dels 60, va ser amic d'altres icones com Muhammad Ali, Malcolm X o Martin Luther King. I quan el 1962 va sentir el Blowing in the Wind de Bob Dylan, va quedar impressionat. Una cançó que parlava obertament dels drets civils era un èxit de la música pop i va voler fer la seva. El 1964 enregistrava aquest himne, A Change Is Gonna Come, una cançó protesta amb soul i en clau gospel que torna als orígens i on hi evoca records, dubtes existencials i religiosos i denúncia d'injustícia. Una referència que fins i tot va venir al cap a Barack Obama, tot d'una que va saber que seria president dels Estats Units i que Sam Cooke no va arribar a veure publicada. El va matar la mestra...

0: Un crim no aclarit que se'n va endur el rei del soul melòdic quan només tenia 33 anys.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens... Tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
3: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
2: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Attention, please. This record is going to move your body to the power play of Phil Collins.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: animal?
1: Ah, sí.
2: Bueno.
3: Dic Jordi Martínez, vaig a l'escola Gonçal Comelles i visc a Avinyonet de Puigventós. M'agrada la música pop. M'agradaria que poséssiu Ràdio Avinyonet.
4: Hola, em dic Fàtima Wabi i el tipus de música que m'agrada és qualsevol, mentre que a mi m'agradi.
5: Hola, em dic Aminata Sidibé. M'agradaria que em vinguessin nens a cantar amb el seu idioma.
6: Hola, em dic Maria Guané i m'agradaria que vingués l'Iniesta, que ens parlessi amb el seu idioma.
7: Hola, em dic Mohamed Abercut. M'agradaria que fessin una entrevista a tots els jugadors de Barça.
8: Soc la Clàudia Masacs i m'agrada la ràdio perquè m'agrada molt la música pop.
9: Em dic Berta Santos i m'agradaria que la ràdio tingués un programa d'explicacions de crítiques de pel·lícules.
10: Em dic Iman Lawani i m'agradaria que hi hagués música de tot el món.
11: Em dic Marina Salvadors i m'agradaria que a la ràdio fessin, bueno, un programa per infantil, un de juvenil i l'altre per adults.

0: Xo, de luz tarda.
1: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de l'ESO fins al batxillerat.
2: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
1: Confia en Profe.com per guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.

0: Doncs vinga, una copa i prou.
1: La teva capacitat de conducció disminueix des de la primera copa i la possibilitat de provocar un accident augmenta. Per provocar un accident, n'hi ha prou amb una copa. Zero alcohol, zero drogues, zero víctimes. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vilasacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Busca feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és una realitat. I la majoria de vegades, cal dir-ho, ho fa de forma esbiaixada. Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Aquest fet, però, és extensible a totes les empreses que utilitzen intel·ligència artificial per seleccionar personal. Gemma Sagrera.
4: Les dones d'entre 46 i 55 anys apareixen especialment perjudicades i les persones de més de 55 tenen molta menys representació, tot i ser més del 15% de la població activa de Barcelona. Els experts assenyalen que la tecnologia magnifica el biaix que ja existeix al sistema, però que a més ara està automatitzat. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca de computació social i responsable de la UPF.
5: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada d'una certa manera i en la qual existen unos sesgos.
4: Els sindicats fa temps que assenyalen aquest perill. La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Des del sindicat creuen que s'ha d'informar quan s'utilitza IA, tant el treballador com el comitè social, i reclamen la implantació del currículum SEC. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
6: Nosaltres creiem que això és igualitari. No hi ha de constar el nom, no hi ha de constar cap foto, no hi ha de constar el gènere, ni l'edat, ni la nacionalitat. I així es fa, doncs, que el procés sigui només per la teva qualificació.
4: La normativa europea considera d'alt risc utilitzar la IA per contractar treballadors i la legislació espanyola ja estableix garanties davant algunes decisions automatitzades com el dret a una intervenció humana o impugnar una decisió. Aquí l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat un model pioner a Europa per avaluar l'impacte de la IA i detectar riscos en diversos àmbits, com la gestió de recursos humans, amb l'objectiu d'aconseguir mitigar-los.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

Es ella, Jesús.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, em dic Sergi, tinc 10 anys. Per què surten les pigues?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.
7: Ràdio Vila-Sacra.
8: Tenim el que d'altres no tenen.
9: Oi, jote.

0: En el 107 de la FM
1: reinventem,
2: reduïm,
3: reciclem,
4: reorganitzem,
5: reutilitzem,
1: recordem,
6: reconvertim,
7: reciclem,
8: reivindiquem,
9: repartim,
10: retrobem,
11: revolucionem!
1: La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?
12: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
13: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
12: I 100% en català. Et protegim?
14: Bye, bye.

De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: Xo de luz tarda.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
2: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
3: Empúria Brava, quan passis per davant...
4: Mira, para,
3: para... Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
5: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Atura't-hi a l'hora que vulguis.
6: Tasta la vida amb Aliments Unyà.
7: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social, la Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
6: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.

0: I parlant d'emocions.
1: 2. A punt per dir sí?
2: Yes. Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Hola, molt bon dia. Soc la Susi Terra. Ens ho passem bé, sigui festiu o no sigui festiu. M'agrada molt. Mira, eh? Vinga.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.
1: Informació, música, entreteniment.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop. Tanca els ulls.

Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Què?
2: Què?
3: Què és el que escoltes?
4: La caixa de sorpresa. Ràdio Vila-sacra, la capital del món. Bueno, és que no escolto cap més. No, no escolto cap més, eh?

El convidat d'avui no necessita presentació. La seva veu ens segueix acompanyant gràcies al seu llegat musical. En aquest capítol, retem homenatge al gran Freddie Mercury i ho fem amb una cançó que fusiona el pop-rock de la banda britànica amb una de les grans passions del seu líder, l'òpera. Expliquem la història d'It's a Hard Life.

Com a gran enamorat del gènere operístic, Freddie Mercury va recórrer a diferents elements d'aquest estil musical en algunes de les seves composicions. It's a Hard Life n'és un molt bon exemple. I és que aquesta és una cançó inspirada en Pagliacci, una òpera tràgica del compositor napolità Ruggero Leoncavallo. Pagliacci relata una història d'amors i infidelitats en el marc de la representació d'una companyia de còmics ambulants. Leoncavallo la va escriure a finals del segle XIX inspirant-se en la cavalleria rusticana de Pietro Mascagni i des que es va estrenar el maig de 1892 al Teatre del Verme de Milà, és habitual que totes dues òperes es representin en un programa doble. Però quins elements d'aquest Pagliacci va recollir Freddie Mercury a It's a Hard Life? Doncs principalment dos. El primer el trobem a la intro que precedeix l'entrada del piano i la veu de Mercury i que està basada en l'ària més famosa d'aquesta òpera i que es coneix com Vesti la giubba. La peça recull el moment en què Canio, el còmic protagonista, descobreix la infidelitat de la seva esposa mentre ha de preparar-se per fer l'espectacle d'aquell dia. Sens dubte, un dels moments més emotius que recull el llibret de Leoncavallo. Però a banda de fer servir la variació d'aquesta ària de Pagliacci a l'inici del tema, Freddie Mercury va proposar-se també embolcallar It's a Hard Life en un context d'estètica operística. I la manera més espectacular de fer-ho va trobar que era triant una ambientació per al videoclip de la cançó inspirada en la seva posada en escena. Tota la idea creativa d'aquesta peça audiovisual va ser obra de Freddie Mercury. Es va rodar a Múnich durant dos dies i va suposar una gran inversió en actors, decorats i elements d'atrezzo per tal de convertir el videoclip en la recreació d'una escena genuïnament operística. El tema es va llançar l'estiu de 1984 com a tercer senzill de l'àlbum The Works i va seguir l'estela de l'èxit que tres mesos abans ja havia tingut I Want to Break Free. Brian May i Roger Taylor

perdi un ballo in maschera. Des de llavors, el músic li rondava pel cap escriure una cançó per dedicar-li i finalment, al març de 1987, es va decidir a gravar una maqueta per dur-li personalment. Cavaller va quedar impressionada amb la melodia d'aquella peça i va accedir a gravar un disc amb ell en forma de duet. Una cançó que es va convertir en l'oficial dels Jocs Olímpics que es van celebrar a la capital catalana el 1992.

Desgraciadament, els dos artistes no van poder interpretar-la plegats a l'obertura dels Jocs, ja que Freddie Mercury va morir a causa d'una bronconeumonia complicada per la sida el novembre de 1991. A principis d'aquell any, s'havia publicat el que seria el darrer àlbum de Queen amb Mercury al capdavant de la formació. En aquell moment, el cantant ja estava malalt, però no ho havia fet públic encara, i com si volgués deixar un missatge a tots els seguidors de la banda, va decidir incloure-hi una cançó molt especial.

sabent que no li quedava gaire, va voler traslladar el seu estat d'ànim entre els versos de Show Must Go On. I és que aquest era el seu desig, que encara que ell no hi fos, l'espectacle havia de continuar.

0: Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972 52 92 71, Pont de Molins.
1: I parlant d'emocions...
2: 93.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.
3: CatSalut informa. L'aparició de la variant Omicron ha fet canviar els protocols de la Conselleria de Salut. Els contactes de positius hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats. I recordeu, distància, mans i mascareta. CatSalut informa que hi ha un canvi de protocol. Oblidin el que acabo de dir. Els vacunats no hauran de fer quarantena encara que siguin contactes. Els positius i no vacunats sí que faran quarantena de 10 dies. I recordeu, distància, mans i mascareta. CatSalut informa que hi ha un altre canvi. Oh, sorpresa! Les quarantenes deixaran de ser de 10 dies i passaran a ser de 7. No fos cas que els empresaris haguessin de pagar massa baixes. Els que tinguin símptomes hauran d'anar al CAP per fer PCR i rastreig de contactes. I recordeu, distància, mans i paciència. Vull dir, mascareta. Sí, torno a ser la pesada de CatSalut. Ara riureu. Sabeu que us hem dit que havíeu d'anar al CAP si teníeu símptomes? Doncs tampoc. Si teniu febre o mocs, us pagueu un test i us el feu a casa, que als hospitals anem de cul i estem escurats. Els positius s'han de notificar al 061 o a la meva salut, no a les farmàcies. I recordeu, distància, mans i test d'antígens. Ni puto cas del que us acabo de dir. CatSalut informa. Que es veu que sí, que ara es poden notificar els positius a les farmàcies. En el cas dels nens, recordem que si hi ha un sol positiu, es confinarà tota la classe. I recordeu, distància, mans i un ciri a la Verge de Lourdes perquè no confinin la classe. CatSalut informa que això és campixa. Els nens no faran quarantenes, llevat que hi hagi 5 positius o el 20% de la classe, o que la iaia fumi, o jo què sé. I recordeu, distància, mans i un embut al cap, perquè amb tantes normes no hi ha qui collons entengui res. CatSalut informa. Mira, saps què? Foteu el que us roti.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 700 persones amb discapacitat ja han demanat les ajudes conegudes com a PUA de la Generalitat, que subvencionen les compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació d'aquestes persones amb discapacitat. La convocatòria, dotada amb 6,9 milions d'euros, hi ha temps per demanar l'ajuda fins al dia 2 d'octubre. Cada persona pot sol·licitar fins a 9.500 euros per pagar llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o audífons. El programa permet cobrir despeses dels 3 últims anys, però només poden sol·licitar l'ajuda persones amb un grau de discapacitat superior al 33% i amb ingressos anuals inferiors a 33.000 euros. Tot i que es compleixin els requisits, alerta perquè la concessió de la prestació també depèn del pressupost disponible, així que com més aviat es demanin, millor.
2: Ràdio, a Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: és la bellesa? Per què ens obsessiona?
1: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
0: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a CCCB.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
2: A que truco, eh? A que truco!
0: Bueno...
3: Pues mira, jo la felicitat és tenir salut i conformar-me tal com estic, eh? Que em trobo malament? Pues paciència, que un altre dia em trobaré més bé. Que ho que hagi de venir ja vindrà. Adéu.

0: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
1: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
2: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
3: A Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
4: Et transmet molt bones vibracions.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: A Teno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
2: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
1: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
2: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
1: Tria Teno, cuina i lleure de proximitat.
3: La xarxa.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
5: Xato! S'estiu s'acaba!
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: No t'ho perdis. Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
8: Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
7: Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir... ara, sempre.

0: la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
9: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
10: Ara farem un petit experiment.
11: Eh?

que la realitat que ens envolta, cadascú la pot interpretar segons les seves circumstàncies i els seus interessos, sembla un fet evident, no? Les guerres, la intolerància, l'odi, l'enveja i altres variants del mal rotllo són base de l'ésser humà des dels principis dels temps, sembla ser que queda demostrat als llibres d'història. No? Que llestos i que saben de tot n'hi ha per arreu, ho descobrim diàriament a les barres del bar, als mitjans de comunicació, a les xarxes socials. Que el canvi climàtic no preveu un futur tranquil i confortable és notable, malgrat les bones intencions i savieses de governs científics i multinacionals. Si anem bé i si hi ha extraterrestres o no n'hi ha i aquests també saben llatí, és la gran incògnita que perdura en l'evolució humana i que, segons tots els indicis, demà serà un altre dia, que no serà

0: ni pitjor, perquè tampoc això ho tenim gaire clar. No?
1: No, no, no, no.
0: Per tot això, cal viure, cal ser feliç, dins de les circumstàncies de cadascú, perquè això és l'únic que realment ens queda.
1: I també
0: cal destacar que ni els youtubers, ni els influencers, ni els pipiols diversos que volten per aquí i per allà ens han d'arribar a complicar l'existència. Perquè l'existència només és teva i passa més ràpid del que sembla. No et sembla? Ei, i únicament si a tu et sembla bé. Per suposat, només això podia faltar. Que tots sabem ben bé que moltes vegades en allò que és més senzill trobem l'essència de les coses que realment són importants. No?
1: No, no, no.

la xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc està creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: La nit.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
4: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
5: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
6: Això és Ràdio Vila-sacra.
7: Wow.
6: Que no et confonguin.
8: Au.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: En el 107 de la FM.
13: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.

0: Ràdio Vilasacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno,
4: no podré, no podràs.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Siguiente mensaje nuevo.
8: Hola, bona tarda o bona nit. No, és per dir, aviam un sopar que fan el dia 30. Aviam si hi ha lloc. Si m'ho volen dir, sisplau. Moltes gràcies. Seríem tres. Gràcies. Adiós. Enviado el 25 de septiembre a las 19:33. Para devolver la llamada al precio de una llamada normal, pulse la tecla al

0: participa amb nosaltres.
1: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
0: Repetiràs.
3: Informació, música, entreteniment. Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
4: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: Babadoobap. Let's go. Let's go.
1: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Benvinguts a Radio Vila Sepre, emissora líder a casa de la Remei.

0: Paradise Musical de l'Empordà.
1: No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir.
2: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
3: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
4: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Cordials salutacions, amics, una vegada més a través de la vostra sintonia preferida. Una estació ideal per somiar. Una estació especial per enamorar-se i desenamorar-se, com no. Tot això és el que podem trobar a l'estiu. I aquí, a través de la teva sintonia, et podem posar la música de molt d'aquests fets que al llarg de la teva vida i dintre aquesta ràdio nostàlgica que ens envolta, doncs, possiblement t'has trobat. Comencem amb un tema que possiblement té olor de naftalina. És la veu de José Guardiola, de José Guardiola, en la seua Verde Campiña. Us en recordeu? Doncs és d'aquells temes tan rancis, rancis, en aquella veu, i com no, en aquell acompanyament orquestral. Per tots vosaltres, la Verde Campiña.

Verde Campiña, un tema de Josep Guardiola, ple dins del nostre repertori de nostàlgia, de carinyo i de record. Recordant aquella llarga de llista de temes que els diumenges principalment en el disco dedicado, l'emissora que teníem aquí a casa nostra, Ràdio Popular de Figueres, quan era una emissora de Figueres, concretament escoltar una hora dedicatòria per sentir un disc, un tema que ens agradava. Tot s'hi valia. Allà, doncs, es dedicava l'amor i el desamor de casa nostra. Un altre tema que parteix en aquest repertori, Detén la noche, de Merche i Chema.

0: Aquest estiu...
1: Oh, quina calor que fa!
0: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
2: I com sempre, al llarg d'aquest estiu ens acabem refrescant el mar, en la fresa del mar i les gavines. I deixem les gavines i el mar i continuem en el repertori, en aquest repertori que tenim tan nostàlgia. Recordant la platja, en Nela Colombo.

0: programa de Joaquim Pijuan.
1: I continuem amb la música i el ritme ja una mica més modernet de Mike Kennedy, recordant-nos aquella pluja.

un programa reportatge al tribut de la gent dels 60, 70 i 80. Música d'aquells estius, com aquell, que ens estàvem tornant bojos.

0: l'estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat.
1: L'embalat, programa encarita, aquest estudi que fa també la nostra Ràdio Nostàlgia. Dos programes d'una mateixa font.
2: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan. Los mejores.

ja que parlem de història i de records, qui no record a un artista que ha canviat molt físicament i que de quan en quan fa alguna aparició per la televisió? Us estem parlant de l'estimada Karina i aquell tema, aquell temasso, les fletxes de l'amor.

esperar per tots vosaltres la ràdio Nostàlgia més recent, els temes més recents, encara que sent dintre dels límits de la nostra ràdio Nostàlgia, Lucrecia.

era Rigueira, que l'any 1983 ens aconsellava que si tenim calor anéssim a la platja. Vamos a la platja, 1983.

l'any 1983 devia ser un noi molt colorós com aquest que estem visquint. Però l'any 1984 continua la calor. Que el de Ràdio Futura, Escuela de Calor.

La música de l'estiu, de molts estius de la nostra vida, en un resumen de la ràdio distància aquí, a través de la teva sintonia preferida.

amics i amigues, en aquest de bona meu otra vez posem punt i final al nostre programa. L'últim tema que podreu escoltar. Nosaltres no ens queda res més que acomiadar-nos i deixar-vos a tots, com sempre, com és habitual i de tot cor, que sigueu tots molt i molt feliços i felices. Serà el proper programa, la propera setmana, en aquesta mateixa

0: una selecció musical de Joaquim Villuan en la teua sintonia.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijuan.
2: Amb l'enyorança que ens desperta en lo passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Bona nit. Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
5: Doncs benvingudes i benvinguts, perquè avui al Som Terra prenem la mida de l'actualitat i ho fem amb l'Esmeralda Rourera. És la presidenta de Jarca Lleida. Esmeralda, benvinguda. Què tal?
6: Hola, molt bones.
5: Escolta, amb aquesta conversa prèvia que hem tingut just abans de començar a enregistrar aquesta entrevista, no tenim un panorama molt positiu.
6: Bueno, a mi tampoc m'agrada ser molt negativa, però bueno, tenim molts fronts oberts avui en dia a la ramaderia i a l'agricultura aquí a Catalunya.
5: De moment un estiu amb rècord de calor, això segur, no? Amb moltíssima calor. Això com ha afectat a la ramaderia i a l'agricultura en concret? A més, tenint en compte que els pantans han estat plens.
6: Bueno, de fet, el canvi climàtic ens està afectant moltíssim. De fet, totes les notícies van de canvi climàtic, entre la calor extrema que ens ha fet, que això fa que les granges pues estiguin més brutes de lo que haurien d'estar, per exemple. Per què? Pues perquè en aquestes temperatures de 40 graus els vedells mengen molt a la nit i durant el dia només fan que beure, i la calor que tenen pues fa que estiguin però molles les granges, i que s'hagi de fer un maneig o una neteja més sovint, vale? Això se podria arreglar amb ventiladors. Els ventiladors fa, o sigui, ens haurem d'adaptar al canvi climàtic ficant mesures estructurals perquè els animals tinguin un benestar animal pròpiament, o sigui, mai millor dit, millor, i que estiguin més en confort, perquè clar, les granges mai s'havien previst per aquestes temperatures. Estem sota teulada, els animals, sí que les granges de vedells són molt altes, però clar, ens estem trobant que estan patint molt els efectes de la calor. Als porcs ens passa exactament el mateix. A les granges noves ja tenen sistemes de refrigeració i de ventilació més sofisticats, però les velles, pues sí que ens donem compte pues que la calor en granges tancades que no estan tan ventilades pues també ens afecten, i pot produir pues més baixes, que no mengin tant, després quan mengen que tinguin problemes de l'estómac i que es puguin morir. Llavors és molt important anar adaptant totes les explotacions agràries a aquests canvis climàtics, amb ventiladors, amb sistemes de refredament d'aigua per les granges, i pues bueno, per mirar de que estiguin més confortables tots els animals. I en l'agricultura ens passa exactament el mateix. Amb les mateixes dotacions d'aigua que enguany, gràcies a Déu, els pantans han estat plens, cada comunitat de regants amb les mateixes, en la mateixa aigua, el panís o el cereal no ha tingut el mateix efecte, perquè la evaporació de l'aigua que estem regant no arriba a la planta com arribava en temperatures més baixes, i això és un fet que a partir d'ara s'haurà de comptabilitzar a l'hora de poder regar una plantació, perquè l'evaporació és molt bèstia. Haurem de regar més a la nit o més a més profunditat, o ficar sistemes de sondes per calcular millor el que necessita cada planta, i això és el que ens trobem, que les plantes estan seques, el terra està sec i reguem el mateix, però no li fa el mateix efecte.
5: I quan plou fa amb pedra, no? Com hem tingut també molt recentment a municipis del Segrià, com ara Almenar, del qual tu, doncs,
6: també sóc veïna.
5: Sí, n'ets veïna, amb unes pedres d'una mida enorme, diguéssim, pel que és habitual.
6: Sí, sí, la veritat és que jo quan vaig veure quan ploia, a més era pedra seca, que no hi havia aigua, va ploure 5 minuts, era espectacular, i feia molta por, perquè estàvem en plena campanya de collita, i jo de seguit vaig pensar, ostres, això ho trinxarà tot. De totes maneres, va ser una llengua que pujava d'Albatàrre, que va passar per Lleida i va arribar al Menà, al Farràs i a Ibars, i l'afectació, bueno, l'estan comprovant amb els pèrits i tal, però no ha estat tan com feia l'efecte, de veritat. Ara el pressic ha tocat uns forats brutals, aquest pressic s'haurà de tirar, però em sembla que no serà tan tan gran afectació com ens pensàvem. A el que li ha tocat allí davall, pues la plantació estarà perduda. Però bueno, haurem d'esperar a veure què diuen els pèrits de l'Agroseguro i a veure com ho fem. Però el que està clar és que cal posar mesures estructurals, o sigui, s'haurà de fer totes les plantacions amb antipedres, amb xarxes, amb ventiladors per la calor, perquè aquests fenòmens tan esporàdics cada vegada seran més sovint, i llavors hem d'estar preparats. L'altre dia la riada, Pedregada a Tarragona també, i riada que es van desbordar tots els bornals i tot, pues les zones inundables s'hauran de posar damunt de la taula i s'ha de fer una previsió i una inversió en aquestes ciutats i en aquestes zones que tenim aquests fenòmens, perquè si no serà inviable viure-hi.
5: Més coses que us preocupen. El preu del... Ens preocupa a tots, però vosaltres també. El preu del combustible.
6: Bueno, ara, mira, s'estan preveient unes ajudes de préstecs per l'augment del combustible. Semblava que s'havia reduït una mica el preu, però aquests fenòmens geopolítics que tenim tan a lluny però ens afecten tan directament, perquè ens fan que les nostres explotacions trontollin, o les nostres explotacions, sí, trontollin exactament pel preu del combustible, perquè cada vegada tot és més car, el transport és més car, l'IPC d'aquest mes ha pujat una altra vegada a Catalunya, doncs gràcies a tots, a la pujada de la llum, a la pujada del gas, a la pujada de l'electricitat i del combustible. I això fa que un préstec de l'Institut Estatal o de Catalunya, un altre préstec que haurem d'agafar, sí que té uns interessos bonificats, però que per les explotacions ja no podem agafar més préstecs, perquè això és pa per avui i fam per demà. Llavors jo crec que hem d'anar un pas més enllà, hem de mirar de com bonifiquem aquesta pujada del gasoil pels sectors que siguin més importants, com és l'agricultura, i fer-ho d'una manera immediata. Encara lo de l'any passat encara no ho hem cobrat, lo del tema de, bueno, lo de l'any passat sí que van dir que ho bonificarien junt amb la bonificació aquesta que es fa del gasoil, i ara tornem a estar igual. Avui encara ha pujat més el gasoil. Llavors, no sé.
5: I mentrestant les refineries, que han tingut uns beneficis rècords, que aquesta és l'altra.
6: Exacte. Jo crec que aquestes grans empreses que tenen aquests beneficis de qualsevol sector, se'ls hauria d'exigir que una part del seu benefici retornés al territori per fixar gent, perquè tots a Barcelona no hi podem viure. Necessitem que retornin una part d'aquest benefici al territori per poder pal·liar els canvis de l'efecte climàtic, i hauria de ser per llei això, perquè és impossible que a costa dels autònoms, dels empresaris, dels agricultors i dels ramaders estiguin guanyant unes quantitats tan grans de diners i que no reverteixin d'alguna part amb aquestes explotacions que són essencials, que les necessitem al territori, i haurien de modernitzar regadius, en ser més eficients, en no gastar tanta llum, en no gastar tants combustibles, i jo crec que se'ls hauria d'exigir.
5: Més fronts oberts, Mercosur, que ja veu, no?, allò que heu anat dient durant molts mesos, es comença a notar, les exportacions han caigut fins a un gairebé 7% durant el primer semestre a Lleida, també a Catalunya s'han mantingut, però a Lleida han baixat, entre altres coses perquè no s'està exportant, doncs, això, tant porcini i boví, és així, Esmeralda?
6: Sí. Bé, aquí diferenciaria... Bueno, nosaltres hem tingut una crisi sanitària que l'estem solucionant, i que en boví ha estat un èxit. Vull felicitar el departament corresponent, perquè l'actuació davant la dermatosis nodular ha estat espectacular. i ha fet que pues, aquestes granges que van tindre que sacrificar, jo crec, bueno, sabem que s'han tornat a repoblar gràcies a la celeritat del departament, i això és molt interessant perquè no s'han quedat buides aquestes granges. Però clar, tot això ens ha portat l'entrada, després es va juntar amb l'entrada del Tractat de Mercosur, que nosaltres ja vam advertir que no... que aquests tractats són molt difícils pel sector que estava aquí a Espanya, del sector boví, i que ens afectaria evidentment. Llavors nosaltres vam advertir que s'haurien d'aplicar les clàusules aquestes de salvaguarda, que són uns diners o unes subvencions a tots els sectors que surten damnificats d'un sector, d'un tractat d'aquests de Mercosur, i el boví ja està sortint afectat. Teníem un preu bo, estàvem per damunt dels costos de producció, hem portat una temporada bona, però clar, tota aquesta entrada d'animals, perquè aquests països on exportem el que vacunéssim els animals per dermatosis, no, ells no volen aquests animals per menjar, i no els volen, i l'arribada de Mercosur, els països com Brasil, que tenen tants vedells, que allà els costos de producció són diferents, pues fa que comprin els vedells en aquests països de l'altre costat del món, i després pues entren via Marroc o entren depenent d'altres països. Després, això és una competència desleial brutal cap al nostre sector, cap a Europa, i nosaltres creiem que és moment d'aplicar la clàusula de salvaguarda. Ja es va vetar Brasil perquè la seva carn porta contaminants i porta hormones que ja s'han detectat, i a partir del setembre no es podrà entrar carn de Brasil a Europa, però entrarà d'Uruguai, o entrarà de Paraguai, o entrarà d'Argentina. Allà estan produint moltíssim carn de vacú, i això ens afectarà moltíssim. Llavors, per això nosaltres creiem que ja és el moment de començar a aplicar la clàusula de salvaguarda. Estem tenint molt bestial les granges, està acumulant carn perquè els escorxadors no tenen tanta demanda al no haver les exportacions, i això fa que s'hagi de fer una taula per saber quines mesures s'han d'aplicar per poder que cap explotació ramadera es quedi enrere. L'altre, antes t'estava comentant, Pili, que les explotacions ramaderes extensives també estan en un mal moment, perquè hi ha molta sequera al Pirineu, han tingut que baixar els ramats abans d'hora per conseqüència del canvi climàtic. Portàvem un any molt bo de pluges i de neu, però que al final aquestes calors extremes han fet que no sortigui la herba i que no hi hagi menjar per tots aquests ramats, i fa que això sigui un cost molt elevat per cada explotació del Pirineu. Ja n'hi ha poques, i estem veient que hi ha reduccions de granges, que s'estan tancant granges entre el 30 i el 50%. La Conselleria d'Agricultura va fer un pla contra el despoblament o contra la desaparició d'aquestes granges al Pirineu, en zones d'alta muntanya, però que no s'està aplicant. I jo crec que en aquestes zones que ja són més desfavorides, perquè la població és molt difícil que es quedi, el jovent, o que agafin el relleu de les explotacions agràries, és molt important que s'apliqui a aquestes mesures que van dir que farien, i aquestes ajudes per pal·liar aquests efectes econòmics tan greus. Després també l'altre dia vaig sentir un cap de bomber o un cap d'aquestos de prevenció que deia, diu, és que una plantació d'arbres o una finca conreada és un tallafocs brutal. Enguany hem vist la gestió dels incendis. Jo me cau la cara de pena quan veig un incendi de les característiques que hem sofert aquests darrers mesos, i dius, cada vegada hi ha més bosc que està augmentant a Catalunya. No es fa la gestió forestal que s'hauria de fer. Potser tenim pocs operatius, o potser no ho sé, però s'ha de fer algo. Lo que no pot ser és que els camps estiguin sense llaurar, que això és combustible. Sense llaurar vol dir que cosetges i deixes el camp sense tocar durant tot l'estiu.
5: Clar.
6: Vale? Clar. Amb els marges bruts, la herba va creixent i clar,
5: tot això un equilibri, perquè al final això, exacte, també és una manera de fer agricultura regenerativa i que el sol no es perdi tant.
6: Claro.
5: S'ha de trobar la fórmula, potser si deixen un espai entre el bosc i la, no sé, i la finca.
6: Però és el que diria, doncs, per exemple, si hi ha un camp plantat, com ara, jo què sé, te podria ficar, per exemple, els secans, no? Els secans aquests que hi ha tota la zona aquesta, des del Farràs fins a Rosselló, per exemple, vale? Aquests secans, és una joieta, això. Ha estat un secà que ha set, bueno, no té rec, vale? Però ha estat una zona molt productiva i quan ho veus tot sembradet i quan està tot recolectat, pues anys, pues bueno, en la poca pluja que cau, se fan collites pues acceptables. Però clar, tu ara imagina't que tot això, com que ara cada vegada amb el cereal se guanya menys i els costos de producció estan tancats per sembrar, tu imagina't que una finca d'una hectàrea et pugui portar un benefici de 5 o 600 euros. Si t'augmenten els costos, quedarà un brossar. No hi sembrarem res. I què passarà? Pues que serà, al cap de 5 anys, serà un bosquet. Uh-huh. I quan un passarà amb una màquina a soldar o un que limpiarà la carretera d'herba, se ficarà una xispa, pues per això et dic que s'han de fer mesures més estructurals per a que els pagesos continuem sembrant i potser... és que això serà un benefici pel país, ha de ser una qüestió de país, de dir, tothom ha de sembrar els camps, no es pot deixar tan bosc tampoc, o si no fer algo.
5: Gestió forestal, com molt bé deies, claro. Aprofitar els boscos, però aquesta és l'altra, que a més s'ha de fer aquesta pedagogia, que els boscos s'han de tallar.
6: Claro. Jo mira, al·lucino perquè jo vaig conèixer una directora de boscos de tota Catalunya o de gestió forestal. No sé quin càrrec
5: ara
6: tenia.
5: Ara mateix, perdona, Esmeralda, fa també, pues, també hem tingut els focs de Collserola mateix,
6: exacte,
5: no?
6: Exacte. Uh-huh. Llavors, aquesta noia deia, nosaltres hem d'anar a comprar la fusta a Noruega. Dius, és que a vegades tenim guerres bastant obertes a tota Àsia, a tot l'Orient Mitjà. I dius, i ells se preocupen de que nosaltres contaminem o, pues, si quan hi ha un incendi, que no es tire CO2 a la capa d'ozó. Llavors, no val més fer unes mesures preventives. S'hauria de poder fer... Jo, quan fan una rompuda, tu saps els papers que hem de demanar?
5: Clar.
6: Per desfer una miqueta la burocràcia, que si oi, ojo, que la pendent...
5: Però aquí ja no sou només els pagesos, eh? És de la burocràcia, som tots.
6: Sí. Llavors, clar, o sigui... s'ha de fer una reflexió en general en aquest país, perquè s'han deixat de fer moltes coses, jo no sé d'en qui es culpa, doncs de tots els anteriors governs i d'aquest també, perquè tot en un dia no es pot arreglar, però aquí s'ha deixat les funcions de gestió d'incendis, gestió de l'aigua, s'han deixat una sèrie de funcions que són essencials en vistes del canvi climàtic que estem sofrint i que s'haurà de ficar mà però i diners, i s'hi haurà de ficar molts diners, i això els pagesos sols no ho podem fer.
5: Ens ha quedat encara tota la fauna cinegètica, que també, exacte, és un problema sobre la taula, però que ja l'haurem de parlar una altra setmana, que t'esperem. Esmeralda, vale. Morera, presidenta de JARC, per mantenir aquesta conversa, que ens portis al dia, que ens mantinguis al dia. Gràcies per ser-hi.
6: Gràcies, Pili. Merci.
4: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
0: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
5: Avui a Aikus vora el canal, amb la Rocío López, parlem de boscos. Benvinguda.
7: Hola, bon dia, Pili.
5: Què tal?
7: Bé. Aquí acaben de passar calor i acaben de passar l'estiu, que a poc a poc se'ns anirà marxant i després el trobarem a faltar.
5: És cert. De moment, ara que l'estem patint, no. No estem patint l'estiu, estem patint aquesta calor.
7: Sí, la calor, l'estiu, res, pobre, no té la culpa.
5: Què ens explicaràs dels boscos avui?
7: Pues mira, avui havia pensat de parlar dels boscos o de l'arbre en general, com a... ara que cremen, no? Hauríem de fer una mica de reflexió i de prendre consciència de la seva importància per a la vida, incloent-hi la nostra. Nosaltres es pensem que la nostra vida és la més important, però no, la vida en general i la nostra també. Els hauríem de considerar, o jo almenys els considero, com un refugi espiritual i a més és un manantial de vida. Si nosaltres escrivim haikus, aprendrem a mirar la natura d'una altra manera, amb una altra atenció i amb un altre carinyo, per dir-lo quotidianament. I així, d'aquesta manera, recordarem les qualitats que fomenta la pràctica del haiku segons Matsuo Basso, que ho vam dir al principi, quan vam començar aquesta sessió. Les recordem perquè és interessant. Diu, escriure haikus estimula la sensibilitat que ens permet estar atents a les coses humils, amb la mirada compassiva envers tots els éssers vivents. I també desenvolupa la percepció directa dels fenòmens, conscients de la seva impermanència i de la seva transitorietat. O sigui, en definitiva, percebre les coses com són, canviants, a cada moment.
5: Tu diries que un haiku és una cosa humil? Vol ser-ho, però és tan...
7: Bueno, és una
5: és tan sofisticat alhora.
7: És molt, és com una cosa... és la representació de lo sagrat, no entenent-lo com a déus, uh-huh, sinó lo sagrat per a la humanitat, per a tu, que seria tota la natura i tot lo que amb ella s'inclou, no? No, és molt sofisticat, sí, molt complicat. Hi ha uns totxos de llibres per parlar de l'aguari només i de lo que és important. Primer te diuen que és important la innocència, després que és important la tal, la qual... Bueno, és increïble. I sí, hi ha de tenir pues, una sèrie d'elements que ja vam dir també en el seu moment, els elements aquells de la tradició estètica japonesa, no? És el yugen, el misteri, el... No? Tots aquests, el wabi-sabi, tots aquests elements, no? que comporten aquest tipus de filosofia, no? Que tenen allà. És molt sofística, sí que ho és, sí. Després anirem veient... I, bueno, i de totes maneres també sabem que el tema del haiku, ja ho hem dit, és la natura, les estacions, els canvis que produeixen en les mateixes, els kigos, que són les paraules estació, disculpa, que també van de la natura. I bueno, i una cosa molt important, diu, el haiku reflexa quines coses del món vols que es conservin, mira si arriba a ser sofisticat i interessant, i quines coses vols que s'oblidin.
5: Ostres.
7: Per tant, si nosaltres volem que els boscos es conservin, escrivim haikus d'elements de la natura, d'arbres, sortim als boscos amb respecte i adoració per trobar pau, poder reflexionar, poder respirar, gaudir-ne, en definitiva, per viure. Respectar-los vol dir respectar-nos. No estan al nostre servei, en formem part d'aquesta natura nosaltres, no ells a nosaltres, nosaltres en formem part d'ells i de tota la natura en general. Per tant, entrenar-nos en el haiku farà que respectem fins a l'adoració tot el que hi ha i el que succeeix, la realitat que ens envolta. Per tant, a practicar i a començar a estimar no solament com a gaudi, sinó com a necessitat i com lo que és la vida, és la vida. Si no estimem aquella vida, quina vida hem d'estimar, no? L'altra no la coneixem, no? Per tant, ara llegirem uns quants haikus que parlen d'arbres i de boscos. Flotes d'alzina s'aixequen en la molsa, sendera incerta, de la Montse Rubinat. M'ha agradat aquest de l'alzina perquè són també els bosquets que podem tenir per aquí a la vora. Ens separem i ara em quedo sol a l'ombra de l'arbre.
5: Oh.
7: És que ens salve els arbres, És increïble, no? És un aixopluc i un... És increïble. Masao Kashiki. Ni un momento las cosas permanecen en su estado, el color de los árboles.
5: Oh.
7: Es bueno, sense paraules, no? Sí. I després llegiré un de la Joana Raspall, que a tu t'agrada molt. Mentre tu visquis, duraré en tu, arbre. M'he fet mirada. Joana Raspall.
5: Ai, estic tota esborronada.
7: És que sí, és que quan saben, saben. Després llegiré aquest i amb aquest ja clourem i que sigui només aquest tipus de foc figurat el que hi hagi als nostres boscos. I diu el següent. La luz desciende en esplendor dorado, bosque encendido, de Francisco Basallote. Que sigui aquesta llum, la llum de la tardor, la llum del vespre, no? La que... o aquest foc que diu que està, no? És que ho compare com un foc, que sigui aquest l'únic foc que hi hagi en els nostres boscos, tant de bo, que sí. Si fos tan fàcil, per acabar-ho amb tot.
5: Estic totalment d'acord.
7: Pues bueno, Pili, ho deixaríem aquí avui.
5: Fins la setmana que ve.
7: Vale, adéu. Gràcies, adéu.
8: fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
9: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible.
10: Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
11: Ràdio Vilasacra 107.0.
12: Tanca els ulls.
13: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
14: Volem parar atenció a un capítol fosc de la nostra història recent. La desaparició de nadons durant la dictadura, robats en néixer a les seves mares, moltes adolescents i vulnerables, que va durar fins a la democràcia. És el cas de la Clara. Ella va donar llum als 14 anys, s'havia quedat embarassada fruit d'una violació i va ser tutelada per l'administració. Va parir a la clínica de Xeus l'any 1987 i li van dir que la criatura havia nascut morta. 27 anys després va saber que tenia una filla viva que l'estava buscant.
15: Que yo sí que recuerdo fue despertar, preguntar y me comunicó que, bueno, que mi hijo había fallecido. Y a mí me dieron el alta el día 21 y mi hija nació el 18 de junio de 1987 a la una del mediodía. Y el día 21 por la mañana es que ya me echaban, es decir, no es que me llevaban al centro, es que me invitaron a marchar y no tenía dónde ir. Me dejan en la calle y yo recuerdo perfectamente de estar yendo a la estación de Sants en ese momento, andando con 16 puntos, con fiebre, además se me había infectado, porque no me llevaron más al hospital a una revisión. ¿Sabes lo que pasa? Que en aquel momento, cuando eres una persona bastante vulnerable, hacen contigo lo que quieren. Lo que hicieron conmigo fue, inhumano. Porque una persona vulnerable, donde está pasando una situación en su casa trágica, donde la violan, porque yo fui una niña violada, entonces lo que hacen es seguir atacando, seguir haciéndote daño. Yo solo pido justicia, que se reconozca la verdad, lo que me hicieron, que se me reconozca que el Tribunal de Menores actuó mal, que yo jamás ni abandoné, ni di a mi hija en adopción.
14: De casos com el de la Clara n'hi ha més, molts més. Es parla d'uns 300.000 nens robats a Espanya, Llorenç Llop.
16: Mai s'ha realitzat una investigació oficial i, per tant, no coneixem la xifra real, però en els darrers anys s'ha parlat que podrien ser 300.000 els nadons sostrets a Espanya durant els anys 1940 i 1990. En aquella època existien centres de reclusió i internament per a joves solteres, embarassades i sense recursos. Allí patien càstigs, humiliacions i eren amenaçades perquè donessin els seus fills en adopció. 300.000 mares van ser enganyades per aquesta xarxa mafiosa, milers de bebès robats i intercanviats per diners d'altres donats per morts, però entregats a una família diferent. Moltíssims casos que encara no s'ha pogut resoldre i que afecten a moltes famílies que només volen justícia, conèixer la veritat i reparar el mal. Neus Roig, antropòloga i autora del llibre sobre el tràfic de nadons No llores, que vas a ser feliç, explica la realitat que viuen les víctimes.
17: I han entregat més de 2.500 identitats de persones que volen saber qui és la seva mare. ni una sola reclamació econòmica, ni una sola queixa. O sigui, les persones el que busquen és trobar qui són.
16: A banda dels nadons, el govern espanyol calcula que hi ha unes 114.000 víctimes de desaparicions forçades, de les quals a Catalunya n'hi hauria 2.400. La major part d'aquestes desaparicions van ser comeses durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Tampoc existeix una classificació oficial de països, però el president de l'executiu, Pedro Sánchez, va assegurar que Espanya és el segon país amb més víctimes, només per darrere de Cambodja.
18: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
19: Bona nit.
20: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au. Mira que bé.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys. Llibres per somiar.
1: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
2: I doncs?
1: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
3: No és molt habitual.
1: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
4: I una mica més.
5: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
1: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Aigües de la primavera, amb música i veus de Tourne Fisser.

0: Memòria de Josep Carné.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila Sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
3: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
1: Ràdio Vila Sacra.
2: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona, de gent tossuda, humil i lluitadora, resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
3: Espai Ràdio Vila-sacra.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Sabeu què és un agró? Doncs ara, gràcies a la poesia i al Pau, descobrirem aquest animaló. Ui, se m'ha escapat una pista.
3: Hola, em dic Pau. El meu poema es diu Agró, del llibre Estimades Feres. L'autor és Ricard Bonmatí Domet. L'he triat perquè m'agraden els animals, també perquè el poema m'ha semblat molt divertit i no sabia que els agrons existissin. Agró, ales obertes, coll arronsat, potes benertes, vol afamat. Cap a la fonda que és dins l'estany, aigua poc fonda, un bon parany. Per a bons peixos, cucs i granots, menja dos queixos animalots. I quan es nota tip de tambai, sobre una pota li ve un badall.
2: Moltíssimes gràcies, Pau. Gràcies per escollir i recitar aquest poema que ens ha fet descobrir un nou i preciós animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: Quan arribem, quan arribem?
6: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
4: Uvalleu!
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
6: Hi ha unes excursions a peu guiades de Camprodon a Prats de Molló, el gran èxode republicà de l'any 39. Aquesta ruta en concret no la conec. Conec, en canvi, la ruta de Portbou. La meva mare la va fer a peu als 16 anys i en fa 5 jo vaig acompanyar el meu fill a conèixer, entre altres indrets, la platja d'Argelers, on hi havia el camp de refugiats on havia anat a parar la seva àvia. Per si no coneixeu aquest fet de la nostra història, us en faré 5 cèntims. Entre finals de gener i principis de febrer de 1939, es calcula que van fugir cap a França, passant pel Pertús, Portbou i altres punts de la comarca de l'Alt Empordà, unes 350.000 persones. Si sumem la resta de ciutadans que van travessar la frontera pels camins de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, el nombre d'exiliats ascendeix a gairebé 500.000 de persones. Una vegada traspassada la frontera, es va iniciar un recorregut marcat per la incertesa, el fred, la fam, la por i la mort. El Memorial Democràtic i el MUME, el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, han senyalitzat les localitats i els paratges d'aquesta comarca que van tenir més importància en el moment del gran èxode republicà. Tot i que els passos fronterers més importants de la comarca són la Jonquera i Portbou, també s'han tingut en compte altres vies secundàries. La materialització d'aquesta senyalització conforma un territori de memòria en el qual el MUME actua com a eix i agent dinamitzador. Les comarques gironines van ser l'escenari principal de la retirada de centenars de milers de persones, incloent-hi els principals dirigents de la Generalitat, de la República Espanyola i del govern autonòmic basc. Fou també l'escenari de la retirada del gruix de l'exèrcit de Catalunya, que van a parar a la Catalunya Nord, el primer refugi de la gran massa dels vençuts, que foren internats en camps d'acolliment i de concentració, com els d'Argelers, Sant Cebrià, el Barcarès o Ribes Altes. Si no coneixeu el MUME, us el recomano. És un museu relativament petit, mig amagat i no gaire conegut, però és interessant per molts motius, començant, sense anar més lluny, per la seva arquitectura. A més de la mostra permanent, acull exposicions temporals relacionades amb la història i visitar-lo és una bona manera de complementar la cultura.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
7: Repetiràs.
8: Ara t'explicaré una història.
9: De Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra.
10: La diferència.
11: Confirmat.
12: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.

0: bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'àvia gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
7: Oh, deixa'm!

quants de vosaltres pronuncieu el mot peste a mé, com en castellà? En català aquest mot s'escriu a mà. Quina pesta! Pronunciat amb vocal neutra o amb a final, segons la variant. O quina pudor! Sí, efectivament, en català és molt més habitual fer servir el mot pudor. També podem dir que algú és la pesta, que és una persona o una cosa molt dolenta. En qualsevol cas, mantenim la pronúncia amb vocal neutra o a mà, segons la zona. I si diem pestes d'algú? Ahà! Amb el sentit de malparlar d'algú, ens passem al plural i, per tant, els parlants occidentals tenen via lliure per pronunciar-ho amb E tancada. Però, ei, vosaltres, orientals, feu el favor de mantenir-vos amb la vocal neutra. Si no us en sortiu, sempre podeu optar pel recurs meravellós dels sinònims. De malparlar d'algú sempre podem dir el nom del porc, dir-ne de tots colors, dir-ne de verdes i madures, n'hi ha un munt d'expressions. Els que vulgueu, menys

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 5 anys que no hi ha peatges a les principals autopistes. Durant aquest temps, el trànsit a la P7 s'ha incrementat un 45%. En aquesta via, l'esfondrament d'un talús que va provocar l'accident ferroviari de Gelida a principis d'aquest any va suposar un punt d'inflexió en el seu manteniment. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
1: Davant de l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges. En aquest sentit, l'economista Anna Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
3: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
1: Pel que fa a la sinistralitat amb camions implicats, ha crescut un 22%. Aquest estiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reobert el debat sobre recuperar un sistema de pagament per ús a les vies d'alta capacitat en un termini de 2 o 3 anys per reduir-ne la massificació i també els accidents. Requeriria d'un ampli consens polític per aplicar-se a nivell estatal.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.
5: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.

Avui a l'Entresomoll i Picapoll ens acostarem al sud del Pla de Bages, a Castellgalí. Allà coneixerem en Carles Playà, l'impulsor d'un projecte familiar que recupera la tradició vinícola de 200 anys de la família. Ens acompanyeu?

0: Hem arribat a Vinyes de Castellgalí i tenim amb nosaltres a un dels fundadors del projecte, en Carles Playà. Per situar-nos, estem en una vinya envoltada de bosc, rodejada de muntanya, a tocar del poble de Castellgalí. I amb nosaltres, com dèiem, tenim en Carles. Hola, Carles, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Carles, en aquest Entre Somoll i Picapoll d'avui també volíem conèixer el vostre projecte. Anem visitant els diferents cellers de la denominació d'origen Pla de Bages i avui volíem conèixer el projecte de vinyes de Castellgalí. Ens podries, per començar, explicar com neix el projecte de vinyes de Castellgalí?
1: Bueno, de fet, aquest projecte més o menys neix l'any 2000, que tornem a replantar una sèrie de vinyes, i llavors anem replantant vinyes i llavors al cap d'un temps doncs comencem a elaborar vi, però va lligat sempre una mica amb el que és la finca, perquè nosaltres doncs aquesta finca doncs fa 200 anys que pertany a casa nostra, a la nostra família, i llavors doncs cada generació anem fent una cosa o una altra. Nosaltres ens va tocar l'any 86 o l'incendi que hi va haver a Montserrat, també es va cremar doncs el 90% de la finca. A partir de llavors varen fer un pla tècnic de gestió forestal i doncs més endavant doncs com va néixer doncs l'ADO l'any 95, doncs varen decidir doncs tornar a replantar vinya, perquè aquí també sempre n'hi ha hagut de vinya, vull dir, en realitat el fil conductor sempre ha sigut la vinya d'aquesta finca, i doncs llavors va néixer doncs altre cop o va renéixer Vinyes de Castellgalí. Amb aquest nom doncs vàrem fer aquestes 4 hectàrees de vinya, de les quals tenim doncs 3 varietats. El Picapoll, que avui en parlarem. Després tenim la Garnatxa i tenim el Cabernet Franc.
0: Quatre sí. Hectàrees que pel que veig deuen estar per aquí al voltant de la finca, serien aquestes vinyes que teniu aquí a tocar del mas.
1: Sí, o sigui, unes són les que tenim ben bé que toquen a la paret del mas, que aquí és el Cabernet Franc. Després un xic més enllà ja envoltada de bosc que tenim el Picapoll, i també envoltada de bosc aquí davant mateix hi ha una hectàrea de garnatge. Nosaltres vam plantar una mica aquestes varietats, bueno, el Picapoll, no cal dir-ho, doncs és la varietat emblemàtica d'aquí del Bages, i per tant doncs hi hem de plantar Picapoll, no? La garnatge, perquè nosaltres ja teníem, sempre havíem tingut garnatge.
0: Abans, o sigui, vosaltres torneu a replantar als anys 90, comentaves, però que aquesta tradició de 200 anys de que la vostra família ja havia cultivat la vinya, no?
1: Sí, ja havíem cultivat la vinya. Aquí a casa mateix ja, doncs, encara hi ha una premsa del 1866, vull dir, i hi ha el celler vell, vull dir que sempre s'ha cultivat vinya aquí, no? I llavors nosaltres, ja dic, garnatge sempre havíem tingut, i per això doncs vàrem continuar mantinguent.
0: Per seguir aquest vincle familiar, diguéssim.
1: Sí, això, una mica per seguir el vincle familiar. O sigui, unes garrafes que veus aquí fora, això és un birranci.
0: Ah, mira.
1: De garnatge de les vinyes doncs que sempre hi havia hagut, no?
0: Molt bé.
1: O sigui, que és el vincle que segueix amb la vinya, no? I després també vàrem plantar el Cabernet Franc, que en fem un vi que es diu Pedruscall, perquè doncs, bueno, aquí al Bages ja s'havia començat a implantar, està autoritzat i funciona molt bé. A més, és una varietat que, segons sembla, doncs prové de les valls del Pirineu, que es va desplaçar cap a Bordeus i cap a la vall del Var, a França, però que també es podria haver desplaçat doncs cap a aquest cantó del Pirineu, i per tant amb el clima continental que tenim aquí al Bages doncs també hi va.
0: S'adapta bé al territori.
1: Sí, s'adapta bé al territori.
0: Molt bé, doncs aquests tres vins que teniu amb hectàrees és una producció familiar. A més, dona la particularitat que vosaltres no feu la vinificació, la criança aquí al mas, sinó que el feu en un altre celler, no?
1: Sí, diguéssim, aquí al Bages aquest aquest fet es produeix en diversos viticultors, que són viticultors, que tenim el nostre propi rim i que el portem a elaborar amb un altre celler i després, un cop elaborat, doncs, ho tornem aquí perquè per poder-ho doncs, distribuir i això, no? Bueno, és una modalitat que a nosaltres ens va molt bé. Nosaltres, el celler vell que deia abans, doncs és un celler que no està en condicions per fer-hi vi. De fet, l'última anyada que s'hi va fer va ser el 1968, doncs diguéssim amb les vinyes velles i això, i doncs per això doncs nosaltres elaborem en aquest cas en el Collbaix.
0: Molt bé, el celler Collbaix, que està tocant a Manresa, Manresa Rajadell, per aquella zona, i que és un altre celler d'aquí la denominació d'origen Pla de Bages. Això ens comentaves que és habitual, potser per les característiques de l'ADEOL, que hi ha, com és que aquí al Bages hi ha aquests petits productors, són més abundants, diguéssim?
1: Bueno, aquí tenim diverses qüestions que són una mica especials. Primer de tot, totes les bodegues que elaboren vi tenen vinya pròpia. Això no passa a totes les denominacions d'origen, o sigui, hi ha denominacions d'origen que hi ha bodegues que no tenen vinya pròpia, o que tenen un mínim de vinya, però llavors la seva producció és molt més gran, amb el qual pràcticament no es pot dir que tinguin vinya pròpia. En canvi, aquí sí. I algunes, doncs, s'abasteixen només de la seva pròpia vinya. La immensa majoria. Només alguna encara compra una mica de rim doncs, amb algun altre viticultor, això, no? I llavors, això fa també doncs, que hi hagi aquests viticultors que, doncs, que puguem elaborar i llavors on no disposar d'un celler propi doncs anem amb algun dels cellers que hi ha establerts i que ens deixen vinificar allà. En aquest cas jo ho faig aquí a Collbaix i llavors jo sóc qui em cuido de diguéssim de portar tot el control de l'elaboració i de com vull elaborar doncs aquell vi doncs allà.
0: Clar, aquí a Vinyes de Castell Galí és un projecte familiar, tenim 4 hectàrees, però a més tu et dediques al món del vi més enllà d'aquest projecte, no, Carles?
1: Sí, sí, jo sóc enòleg de professió i llavors, bueno, pues, treballo amb altres cellers també, a part d'aquest familiar, doncs, i estic doncs, treballant amb diversos cellers d'arreu de Catalunya.
0: Doncs tu que coneixes el territori, volíem preguntar, ja que també a més ets el president de la denominació d'origen Pla de Bages, és bo l'ambient que hi ha a la denominació d'origen entre els cellers i productors?
1: Bueno, realment és molt bo i a més és una cosa que ara que,
0: bueno, que no hi ha competència
1: competència
0: malsana, diguéssim.
1: Sí, no, hi ha bona competència, evidentment que hi ha competència, però penseu que la competència no ve dels cellers de la pròpia DO i sobretot aquesta DO que és tan petita, la competència nosaltres la tenim de fora i bàsicament tampoc et diré que no vingui la competència de les altres DOs de Catalunya, sinó de fora de Catalunya, no? Aquesta és la competència més important que hem d'anar desmarcant, no? I després, com et deia, com que doncs ara que sóc president de la DO, doncs parlant amb altres presidents d'altres DO, sempre m'han dit, diu, oh, vosaltres, Rai, que teniu un molt bon ambient a la DO. Per tant, si és una cosa que s'ha transmès més enllà, vol dir que realment, doncs sí que...
0: Des de fora ja us ho comenten.
1: Sí, hi ha bona harmonia, no? I en realitat jo que ho veig des de dintre, doncs sí, sí, veig que sí, que hi ha molt bona harmonia.
0: Ara parlaves, no?, de que potser aquí a Catalunya costa apostar pel producte, en el cas del vi, pel producte del territori, no?, que la competència que potser us amenaça més és d'altres denominacions de l'estat.
1: Sí, sí, vull dir, aviam, no et diré que al Bages actualment ja hi ha molts restaurants que aposten molt pels vins del Bages i doncs, i primer són

0: i o barcelonès, ja no cal dir-ho, doncs ens trobem que encara avui dia, a hores d'ara encara, de cada 6 botelles que s'obren a Catalunya, de cada 10 botelles que s'obren a Catalunya, de botelles de vi, 6 són de fora i 4 són d'aquí.
1: Molt bé. Parlant de tornar una mica dels vostres vins, quin és el vostre mercat? És aquí la comarca, principalment? És a restaurants, a botigues especialitzades? Ens ho pots explicar una mica?
0: Sí, nosaltres, com que som molt petitets, treballem amb restaurants i botigues especialitzades, amb grans superfícies no, perquè tampoc no, diguéssim, tampoc no tenim molts volums.
1: Et reclamen un volum d'ampolles més gran, suposo.
0: Més gran, que tampoc no els hi podríem servir amb les condicions que volrien, no? I llavors és el que treballem. Bàsicament treballem al Bages, també al Solsonès, a Berguedà, o sigui, les zones del Bages cap al nord,
1: sí.
0: Aquí sí que hi estem bastant implantats, i el que et deia, que del Bages cap al sud, doncs realment ja és complicat.
1: És més complicat.
0: És més complicat.
1: Molt bé. Doncs, Carles, volíem parlar també d'un dels vostres vins. Abans ens ho deies, no?, que vols parlar del vostre vi fet amb picapoll.
0: Sí, o cinc sumades. Cinc sumades...
1: Bueno, d'on ve aquest nom?
0: Sí, ja, ara t'ho vull explicar, perquè normalment tothom ho pregunta, sí. Perquè és un nom raro. Una sumada, més o menys, és la càrrega que podia portar un burro o una somera, que són uns 120-125 quilos, depèn de la zona, no? I llavors, el primer any, doncs, vaig fer servir, doncs, cinc càrregues d'aquestes per fer el vi, no? Sí. I llavors, per tant, hi vaig posar cinc sumades.
1: Ja, ara ja li va quedar. És la unitat de mesura que s'utilitzava abans.
0: Sí, sí, és aquesta unitat de mesura. Llavors, això és un picapoll. Jo, tots els meus vins, tant el picapoll, que és el cinc sumades, com després dues garnatges, una de jove, que és el falsó, i una amb criança, que és el peronès, com el que és amb cabernet franc, que és el pedruscall, tots els meus vins els faig 100% varietals. O sigui que només hi ha aquella varietat allà dintre, no? Per què, em diràs? Bueno, una mica per saber què surt d'aquell terreno, d'aquella vinya envoltada de bosc, què surt exactament. Si jo començo a fer copatges, difícilment, llavors massa perd a vegades, no sabria ben bé d'on te ve això o d'on te ve l'altre. I per tant, per això els meus vins, doncs, sempre són 100% varietal.
1: Que sembla l'exposició que teniu, no?, de les vinyes, que teniu o les varietats apartades les unes de les altres,
0: sí,
1: ens explicaves, sí, abans.
0: Sí, i llavors vull dir una mica, doncs, vindria lligat. Llavors, parlant dels cinc sumades, és un picapoll que fermenta en barrica, i llavors, un cop ha fermentat, hi deixem uns 4 mesos a dintre la barrica, fent el moviment de vies o batonage, que es diu, perquè agafi més volum i més cos, i llavors, quan se ve, doncs, cap al gener o febrer, doncs, és com embotellem o deixem uns dies també en repòs a l'ampolla fins que no surt al mercat, doncs, cap a començaments d'estiu.
1: Et volia preguntar una mica els seus trets característics a l'hora de provar-lo, que la gent que agafa un picapoll o aquest picapoll, què notarà?
0: Bueno, de fet, d'aquests picapolls fermentats en barrica, no sóc jo l'únic que en faig, n'hi ha algun altre, però no n'hi ha masses. La majoria de picapolls són
1: sense fusta, no?
0: Són sense fusta, sí. Alguns són picapoll amb macabeu, n'hi ha diversos que són picapoll amb macabeu, i altres són picapoll i llavors els que són sense fusta, doncs, són vins amb més fruita, més frescor, més juvenils, no? I en canvi els que són amb una mica de fusta, o els que tenen aquesta fermentació a la barrica, doncs llavors són una mica més especials, tenen uns tocs diferents, són una mica més gastronòmics, perquè també tenen més cos, o el fet de passar la fusta agafen més tanins i llavors tenen més concentració, i doncs poden servir una mica més, diguéssim, per un menjar més variat,
1: Et tornava a preguntar, amb què recomanaries, quin àpat li posaries aquí per acompanyar el picapoll?
0: Podries fer, bueno, molts àpats, no? El típic, doncs, estem parlant de picapoll blanc, perquè també n'hi ha de negre, eh? No, abans no ho hem dit,

0: Este é para do pica foi do bac. Però mira, podries fer un plat que és o bacallà o manresana, doncs seria un molt adequat doncs, de posar-hi un picapoll.
1: Un plat que ja seria d'aquí, amb un
0: Sí,
1: vi del territori.
0: vull dir que seria d'aquí, doncs, amb un vi doncs, també d'aquí, no? Vull dir, encaixa molt bé perquè el bacallà és un peix, però que ja és un peix una mica potent, i o posar-hi un vi que ja ha fermentat a la barrica, doncs que també té més força que pas un vi que no hagi fermentat a la barrica, doncs es poden compenetrar bé i és important sempre quan fem un maridatge de menjar i de vi que ni el vi es mengi el plat ni el plat es mengi el vi, no? I llavors una mica aquesta és la idea. Jo crec que amb un bacallà amb manresana doncs podria anar bé, entre
1: Molt
0: altres
1: bé.
0: coses,
1: Sí,
0: no?
1: no ens apuntem també per tafanejar la recepta i buscar de fer aquesta prova. Més enllà d'aquest vi en concret, el picapoll és com la varietat insígnia d'aquí al Bages. El que dèiem, no? Que la caracteritza, o sigui, a partir del picapoll surten vins dolços, més aviat secs, més florals, o això ja depèn de la vinificació que en fa cadascú.
0: Bueno, en una part hi juga la vinificació, però diguéssim que, i com dius això, dolços o secs, no, si tu fas elabores i ho deixes fermentar tot, sortirà un vi sec, normalment es caracteritza per fruita i frescor, en boca no té una graduació molt elevada, normalment estàs entre 11 i 12, 12 i mig, i és un vi molt elegant, no? Que no és un vi, diguéssim, amb una estridència aromàtica molt gran, com pot ser, per exemple, un moscat, que tindria uns aromes molt, diguéssim, molt perfumats, sinó que són uns aromes més sutils, són uns aromes una mica que ens recorden una mica també la zona. Ara s'ha començat a investigar i sembla ser que, diguéssim, el lloc allà on estaven les vinyes, del que estan envoltades, el tipus de vegetació que estan envoltades, hi ha una influència en després els aromes que trobem nosaltres en els vins. I aquí doncs totes tenim envoltades de bosc, boscos de, bueno, alzines, pi blanc, roures, i doncs tot aquest matorral i aquestes mates que trobem al costat del bosc i això, doncs una mica són els que li acaben de donar aquest perfil aromàtic, amb notes de potser una mica de notes de fonoll, notes algunes notes doncs que van marcant doncs aquest tipus de vi, no?
1: Precisament et volia preguntar que, clar, el paisatge que tenim aquí envoltat de bosc és diferent que el que trobem a zones més del Pla de Bages, per exemple, al costat d'Artés, que és una zona més planera, menys boscosa. Això, aquesta varietat de territoris influeixen en la vinya.
0: Sí, és evident. De fet, Pla de Bages seria aquest planer una mica que hi ha sortint de Manresa cap a Artés, no?
1: Sí,
0: Aquest seria
1: exacte.
0: el pla.
1: Però el
0: Però,
1: teu és molt més gran,
0: sí,
1: diguem.
0: la deu és molt més gran i dona, bueno, dona la casualitat tampoc, però que a part de les vinyes d'Artés, els altres cellers estan ubicats en zones que ja no serien Pla de Bages,
1: Sí.
0: no? Que ja serien més muntanyoses, També té una explicació, no? El Pla de Bages, una bona part hi ha polígons industrials,
1: Sí.
0: i algun aeròdrom i no sé què més,
1: Exacte.
0: i després doncs hi ha camps de cultiu que són camps, diguéssim, molt més productius, que poden servir per altres coses, i per la vinya doncs sempre s'han anat a buscar terrenys no tan bons, diguéssim, no tan fèrtils, no?
1: Molt bé.
0: I per això des de sempre, perquè quan a l'època en què aquí al Bages hi havia molta vinya, la vinya la trobàvem sempre en tots els costers, eh? Bàsicament.
1: Que, com que el cep no té, és més fort, diguéssim, és, té més fàcil la supervivència, s'aprofitava a posar-los en terres que amb el sí, cereal sí. No tindria tant rendiment.
0: Ah, això, sí, sí, en terres més magres, diguéssim, més pobres, eh? Vull dir, el cereal sempre s'aprofitava el camp més planer, el camp més bo, en sí, terra sí. Més bona, perquè fructifiqués bé i tirés endavant, i llavors la vinya i l'olivera, que no necessiten tanta necessitat ni d'aigua ni de terra tan bona, doncs sempre més cap als costers, no? Per això, doncs, el tema de les barraques i de les parets de pedra seca que hi ha tan escampades aquí arreu, no?
1: Doncs, Carles, moltes gràcies per explicar-nos el vostre projecte i conèixer una mica millor també tota la història del Pla de Bages relacionada amb el món de la vinya. Nosaltres acabarem aquí a l'Entre Somoll i Picapoll d'avui.
0: Moltes gràcies.
1: I la setmana que ve tornarem amb més històries del món de la vinya i el vi. Salut!

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.